0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 11,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
2: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
3: 12 y 13 minutos de la mañana, 11 y 13 en Canarias. Acaba de entrar el Samur a casa de Mari Carmen. Lidia Payo.
4: Sí, les hemos visto cómo entraban por este portal después de que echaran la puerta abajo. Llevaban aquí desde primera hora también los profesionales del SAMUR, Protección Civil, SAMUR Social, que son los que ofrecen atención a las personas desahuciadas en este tipo de situaciones en el marco de la emergencia social. No sabemos ahora mismo cómo se encuentra Mari Carmen, pero desde luego si ha tenido que acudir el SAMUR es porque su estado de salud pues está de alguna manera comprometido. Son dos o tres profesionales que acaban de subir y de un momento a otro pues entendemos que se la llevarán probablemente en alguna ambulancia por la situación.
3: Hasta ahora, Lidia.
4: Hasta luego.
5: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
7: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
3: Y con Pepe Rubio, buenos días.
8: Buenos días, pues la primera razón del día...
3: Por la que este programa mereció la pena.
8: Ha merecido la pena y es la retransmisión de la injusticia, ¿no? Desde primera hora, la injusticia de un desahucio injusto, el de Mari Carmen de su casa del barrio del Retiro de Madrid, que hemos seguido desde primera hora de la mañana.
9: Pues hoy me he levantado con la noticia del día, pensando en Mari Carmen. Me da mucha pena esta sociedad.
3: De Mari Carmen, una anciana de 87 años a la que van a echar esta mañana de la casa en la que lleva 70 años viviendo por una...
10: No hay alternativa habitacional por parte de las administraciones, por lo tanto Mari Carmen se quedaría en la calle.
11: Gritando a los policías, no sé si podéis escucharlo.
3: Perfectamente.
12: Un sistema que echa a una anciana de 87 años con el 50% de discapacidad de la casa en la que lleva viviendo más de 70, tiene muchas preguntas que hacerse y pocas respuestas que no den vergüenza.
3: Esta noche, Mari Carmen, ¿dónde va a dormir?
13: Yo creo que Mari Carmen esta noche va a dormir en el hospital, pero no sabemos más, no sabemos más.
8: Bueno, pues las vergüenzas sociales y políticas merece la pena mostrarlas e identificarlas. Ayer el diputado socialista, por cierto, Lázaro Azorín, explicaba en el Congreso lo dura que fue su adolescencia desde que descubre que es gay.
14: No lo elegí, tuve miedos, dudas. Y quise esconderme, a veces desaparecer. Y quizá por eso...
8: El murmullo es porque cuando dijo que quiso desaparecer, el diputado de Vox, Joaquín Robles, le gritó: deberías haberlo hecho. Esta mañana hablamos con Lázaro Azorín.
15: Alguien que desea la muerte a otra persona no es digno de representar a la sociedad ni de sentarse en el Congreso de los Diputados.
16: Según la propia página de Vox, Joaquín Robles es licenciado en filosofía por la Universidad de Murcia y profesor en el Instituto San Juan de la Cruz de Caravaca.
8: Pues ya ven, nos lo contaba Ángeles Caballero, Joaquín Robles, profesor. Cuando deje de ser diputado, volverá a dar clases a adolescentes que igual están en pleno proceso de identificar su sexualidad. Menos mal que en este programa siempre hay voces que demuestran que en este país sigue mereciendo la pena.
17: Hola, buenos días, soy Patricia y hoy me he despertado dando gracias a la vida, lo afortunados que somos, mis hijos, mi marido y yo, que hace 27 años llegamos a este país con muchos miedos, muchas ilusiones y dejando toda una vida atrás, un matrimonio de una mujer de 30 años y dos niños de 9 y 3 años. Hoy solo doy gracias a este país maravilloso que nos acogió y nos ha permitido tener un proyecto de vida.
8: A veces merece la pena, ¿ves?
18: Total.
8: Y en El Pulso hablamos con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y mereció la pena porque descubrimos que las semanas no son ni meses ni años. La cuarta razón, como en los mejores años de Barrio Sésamo.
11: ¿El rey cuándo va a viajar a Ceuta y Melilla, ministro?
18: Viajará.
11: ¿Pronto, ministro?
18: Yo creo que sí. Y el presidente dio un plazo y hablaba en aquel momento de semanas. Por lo tanto, ya ha pasado alguna semana desde entonces. Estamos hablando, por lo tanto, de algo que será pronto.
11: ¿Este año, entonces?
18: Yo creo que sí. Semanas, desde luego, no nos lleva a 2027. Y el presidente fue muy claro al respecto. Semanas es dentro del año 2026.
11: ¿Has visto cómo hemos regateado ahí?
8: Y ahí, semana a semana, al final va a ser 2026.
11: Antes de Navidades.
8: Exacto. La quinta razón viene con Gas Pimienta y la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez.
19: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
11: Vamos al Congreso en directo porque acaban de expulsar a precisamente a la diputada del gas pimienta por entrar con gas pimienta. Joan Gimeno.
20: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le está diciendo a Ana Vázquez que se retire de ese hemiciclo.
21: Para continuar con las preguntas, tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso.
11: ¿Qué está pasando con el gas pimienta?
22: Pues que según fuentes de presidencia del Congreso se han vertido dos botes de gas pimienta dentro de la Cámara. Se ha dado el aviso por parte de dos funcionarios y dos vedeles que han visto a una mujer con vómitos. Ellos tienen esta zona ahora mismo y es prácticamente irrespirable.
11: Pues sal de ahí,
22: por aquí Josué. Los servicios policiales.
8: Sal de ahí, le decías a Josué. Y si la mañana ha sido complicada, solo te faltaba que en el meollo el doctor Manuel Esteller, experto en longevidad, te diera una mala noticia.
11: Esto me interesa muchísimo. Doctor, ¿esto es verdad que a los que vivimos de noche vamos a morir antes?
23: Bueno, lamentablemente hay un poco de datos en ese sentido. Esto es un poco de mal agüero, pero básicamente tiene que ver con los humanos tenemos una serie de ritmos nocturnos y diurnos y estos no deberían trastocarse mucho. Eso te acorta un poco el tiempo de vida.
8: Pues nada.
11: Pues está a punto de ser desahuciada Mari Carmen, ahora mismo está saliendo ya la policía y es cosa de minutos que la saquen de casa. Ojalá las instituciones estén a la altura, como no lo han estado hasta ahora, y sepan darle una solución digna a esta mujer para su vida que acaba de ser truncada. 87 años, 70 viviendo en esa casa y la echan a la calle. Mañana más, descansen. Adiós.
0: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
24: Nual que tenim.
25: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
24: Recordar ese número de teléfono. Es tracta de... Anava a dir, sempre vist al principi i es nota l'edat. Dic, despenjar el telèfon, no, agarrar el mòbil, marcar el 675 57 42 42. Els que esteu acompanyant-nos a Telesafor veureu que de tant en tant apareix aquest número de telèfon i un número de compte bancari per a fer l'ingrés si preferiu aquesta opció. Però crideu 675 57 42 42. Siga la quantitat que siga. Benvinguda per part de la família d'AFA Safor. Me diuen que dóna pas a la meva companya. ¿Está preparada Celia Chulia? Bueno, me diuen que no. En principi anàvem a parlar amb alguna companyera i si no, me'n vaig... No, me diuen que no. Doncs bé, pues es quedem en el set perquè... Celia, ¿entrem o no entrem? Digues, conta'ns.
26: Entrem perquè tinc així a Maria Àngeles. Ella es la secretaria, María Ángeles Durá, es la secretaria de la Junta Directiva de AFA, de la SAFOR, pero también forma parte de la Federación de AFA de toda la comunidad valenciana. María Ángeles, buena vesprada.
27: Hola, buena vesprada, ¿qué tal?
26: Es que heu fet moltes actuacions a la federación, contamos un poquet.
27: Bé, vam estar el divendres passat, es va celebrar en València el Dia Mundial de l'Alzheimer, encara que ha sigut el dilluns, però vam celebrar allí perquè la Confederació Espanyola, que és la que reuneix a totes les AFES de tota Espanya, va vindre a València enguany a celebrar així el Dia Mundial de l'Alzheimer. Va ser un acte molt bonic que es va fer en CaixaForum, en l'Àgora, en València, i va participar la Federació, la Confederació i l'AFA de València, que enguany fa 35 anys. Va ser un acte molt reivindicatiu i molt bonic.
1: Que guai!
2: Maria Àngeles, clar, això és el que ja s'ha fet, però no sé si teniu actuacions més previstes pròximament.
27: A veure, en federació sempre estem manejant. Fem també molts programes d'informació, de divulgació, molts programes de donar classes, de donar suport a totes les terapeutes, tots els programes que es fan. Entonces és una lluita contínua. Totes les 41 AFES que la formem, pues fem un grup, sobretot per anar de cara a les administracions públiques, demanant drets, reivindicant, i això és la labor que es fa des de federació. I la campanya més gran que fem, que és la de Mans per l'Alzheimer, que anem a parlar ara.
2: Això t'anava a preguntar, exactament, des d'adelantat, Maria Àngeles. Clar, és una labor molt important, imprescindible, m'atreviria a dir, de tota la que feu a la federació, també a CEA, a la SAFOR, sempre. Però això, parla'ns un poc d'esta campanya, Mans per l'Alzheimer.
27: Pues Mans per l'Alzheimer ja fa 6 anys que la fem. Va néixer així en la SAFOR, vam ser nosaltres el que la vam promoure. Es va presentar en una assemblea general i tot el resto de la comunitat valenciana es va agradar la idea. I des de fa 6 anys, totes les AFES de tota la comunitat omplim les xarxes socials d'activitats en mans pintades de verd, en cartolines en mans, en pòsters, es fa tot tipus de material per a que plasmar les mans verdes per l'Alzheimer. I Federació elabora un vídeo en què cada AFA presenta una fotografia i es recopilen totes les fotografies de tota la comunitat i ahí reivindiquem pues, cada any una, sobretot una cosa. Enguany estem dient que el no com a resposta des de la Confederació per la bofetà parlant malament que ens hem emportat al veure que no, l'Estat no subvenciona els dos medicaments que han eixit per a poder pal·liar una miqueta les fases inicials de l'Alzheimer. I entonces estem reivindicant el que el no ja no és una resposta per a nosaltres.
2: Ho ha dit Rosa abans, ara tu, Maria Àngeles, el no ja no és una resposta, les mans verdes, per a visibilitzar esta malaltia de l'Alzheimer. I bueno, ja no es queda res més que dir, Maria Àngeles, que moltíssimes gràcies. I intentarem a veure si podem recuperar aquest vídeo del que em parles i després el podem visualitzar.
27: Exacte, vale. Molt bé, moltíssimes gràcies
2: a vosaltres. Gràcies, Maria Àngeles. Gràcies. Dani, jo ja no tinc res més que dir. Tota aquesta llavor que fan per l'Alzheimer des de Federació, també des de AFA d'Esti de la SAFOR, tots en un camí i tots en un objectiu ben clar.
24: Així és, important el treball en equip, un treball coordinat, com aquesta atenció que es demana, no?, per les persones amb Alzheimer, per als familiars i per als cuidadors. Un gran treball en equip. Bueno, primer presente al següent convidat i després actualitze la recaptació perquè ja hem arribat a les 4 xifres. Sí, bueno, hem de dir que no partim de zero perquè, me comentaven els companys d'AFA SAFOR, que abans d'esta telemarató, evidentment, el compte bancari ja estava obert, els telèfons, molta gent, veient les xarxes socials, ja cridava, tenia ganes de fer el donatiu. Però ara els diré aquestes 4 xifres quines són concretament. M'acompanya el president del Partit Popular de Gandia, Víctor Soler. Molt bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
24: Un any en més, així, apoyant a FASAFOR, que és importantíssim recolzar a l'associació d'ací de la nostra comarca, no, Víctor?
4: Un any més, encantat d'estar així, recolzant l'activitat que fa FASAFOR, la seva junta directiva i tots els familiars que tenen, en este cas, alguna persona del seu voltant patint esta malaltia. Són 26 edicions ja. Jo sí. Crec que, si no en totes, he estat en gran part d'elles, perquè jo recordo vindre a este telemarató ja quan era president de Noves Generacions.
24: No, jovenet, Noves Generacions, més jove.
4: Era més jove que ara, però més jove que ara. Sí. Però ja tenia missa vessant solidària de contribuir a una malaltia que, malauradament, cada vegada afecta més persones, cada vegada tenim més esperança de vida i això suposa que aquest tipus de malalties se diagnostiquen amb més freqüència. I per tant, com a societat tenim que estar preparats per a poder fer front a aquest tipus de qüestions, perquè quan arriba un diagnòstic d'aquestes característiques a una família és demoledor. Canvia tota la vida d'aquest entorn familiar i des de les administracions hem de tindre la responsabilitat d'acompanyar aquells que ho estan fent bé. Estem parlant de que AFA al final és una associació composada per familiars de malalts d'Alzheimer que no només pateixen els propis malalts, sinó que especialment pateixen també les famílies que tenen que pues, canviar tota la seva rutina de vida per a poder donar un acompanyament a aquestes personetes. I el que fa AFA a la Safor és digne d'admiració i, per tant, encoratjar en aquest cas a tota la societat gandiana, també de la comarca, perquè tracta malalts de tota la comarca a que contribueixen en aquest telemarató, per suposat, però també durant tot l'any col·laborant de forma contínua o esporàdica amb l'associació i amb aportacions econòmiques que també són importants.
24: Com això és un treball en equip, li dono perquè vostè diga el número de telèfon al qual ha de cridar la gent que vulgui fer el donatiu.
4: Val, vos demane, per favor, això és la meva càmera, no, Toni? Toni, el càmera és que està des de la primera edició, 26 sí, edicions, sí. I estàvem parlant abans, i ha quedat també un reconeixement.
24: Leyenda viva de la telemarató.
4: Efectivament, la gent el coneixerà molts, però sempre està darrere. Jo crec que també és merescut donar-hi aquest reconeixement als treballadors. Doncs, pues, per favor, al 675-57-42-42 facin les seues aportacions perquè és una causa que val la pena. És una causa que val la pena i que necessitem com a ciutat solidària, entre tots, tirar una maneta, teixir i aquesta xarxa de solidaritat d'una ciutat que, quan creu en una causa, la defensa i contribueix. I jo dono exemple, o el meu partit dona exemple, en aquest cas fent una aportació de 300 euros.
24: 300 euros, des del Partit Popular de Gandia.
4: Que vull destacar també que és dels majors, és a dir, del Partit Popular, però també dels més joves de noves generacions que sempre han contribuït a aquest telemarató.
24: Companys, que anem a contractar-lo per a l'any que ve fer la promo d'esta telemarató, dient el telèfon i tot. Una cosa, anem a sumar, perquè tinc una última pregunta per a vostè. Tenim la família de Gandia, una família de Gandia ha donat 600 euros. El Partit Popular de Gandia acaba de donar 300 euros. L'Ajuntament de Palma de Gandia, 250 euros. Productos Citrosol, 120 euros. Electroquímicas del Serpis, 120 euros. Total, 2.490 euros. Podem anar a més, però demà ens queden unes dues, algo més de dues horetes. Víctor, sente de dia. Ahir n'hi ha novetats importants que van molt bé per als afectats.
4: Clar, recordem que AFA necessitava en aquest cas unes instal·lacions més amples, més dignes, més funcionals. En el seu moment les vam impulsar des de l'Ajuntament de Gandia, jo formava part d'aquest govern, però ara calia, en aquest cas, actualitzar aquest local per a que poguera funcionar i ser homologat com a centre de dia. Això dona facilitats a les famílies, sobretot de capacitat de poder deixar els seus familiars durant el dia en el centre de dia. I amb la bona interlocució, en aquest cas, que tenim al govern de la Generalitat Valenciana, hem aconseguit, durant enguany, poder transformar aquest centre de dia, homologar-lo i que sigui un recurs útil i que estigui, per tant, actualitzat amb la normativa i amb les necessitats que tenen, en aquest cas, l'associació i els seus malalts. Per tant, és una bona notícia que demostra que quan les administracions actuen de forma coordinada i unides i donant resposta, en aquest cas, a les demandes socials, com és en el cas d'AFA Safor, les coses funcionen. Sí. I per la meva part, sabent des d'AFA Rosa i tot el seu equip, que en tenen a la seva disposició per ajudar en el que calga. Si no n'hi ha colors polítics, així hi ha Gandia, hi ha solidaritat, hi ha estima per una causa que s'ho mereix tot.
24: Això és el que volien escoltar. Víctor Soler, moltes gràcies un any més per estar amb nosaltres i en nom d'AFA Safor, gràcies per estar al costat i per ser donatiu d'avui, de PP Adults i del PP Jovenet.
4: Gràcies a vosaltres i a tu també, Dani, que no són els 26, però també has estat un fum d'aix.
24: Sí, ahir portes uns quants. Gràcies, Víctor. Orgullosa. Qui? Lirios Botella. Jo imagino que per molts motius. Ese és el títol de la seua cançó de la que disfrutem ara mateix. Lirios Botella.

0: Aplaudiments per a Lírios Botella. Aplaudiments, però agraïments. Mil agraïments, Lírios, per haver acceptat la invitació d'estar ací en esta telemarató. Ha sigut un plaer i molts èxits. Lírios, gràcies. Adéu. Fantàstic, orgullosa. Pot estar orgullosa, Lírios, del seu treball. Si no la coneixien, imagina que ja l'han descobert i estaran més que agraïts. Ara ens anirem a publicitat, uns consells publicitaris, però abans vull dir-los les últimes... Anem a actualitzar la recaptació. Un anònimo ha donat 120 euros, pompes fúnebres guixa, 100 euros, dièsel injecció ha donat 100 euros i l'Ajuntament de Daimús un donatiu de 500 euros. Total, portem recaptats 3.310 euros, però mos queda molt per davant. Número de telèfon 675-57-42-42. Un parone de publicitat i seguim.
1: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
2: Llega la gran noche de feria. 2 de octubre, desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, Avenida República Argentina, aterriza la fiesta Breche, la más linda del mundo. Breche es mucho más que una fiesta, es música, alegría.

0: 675 57 42 42. Se salude de nou des del Centre Comercial La Vital en esta 26a edició de la Telemarató a favor de l'Alzheimer. El número de telèfon per a què és? Per a cridar i fer un donatiu. Donava jo una xifra abans de la publicitat. Portem 3.310 euros, però jo confie que les companyes d'AFA Safor que estan atenent les telefonades, d'ací no res, me passen un paper per dir-me: Dani, actualitza la recaptació. Hem parlat amb la presidenta, sempre obrim amb ella, però una altra de les persones que no falla mai i treballa de valent per a que siga possible esta telemarató, ella és la directora de AFA, neuropsicòloga Maite Genís. Què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Et saludem, encara que portem ja des de primera del matí per així, bambant, preparant-ho sí. Tot. És important, no? Abans comentava jo en la regió de Sanitat que això és important per a visibilitzar la malaltia i la realitat, perquè és una malaltia dura, no? Per a tot el voltant.
1: És una malaltia dura i sí que és de veres que és important que la gent, que la societat en general, sàpiga el que és per a poder identificar-la.
0: Ah.
1: ¿Vale? Perquè estem parlant d'una malaltia que és neurodegenerativa,
0: sí.
1: Que és progressiva i que la veritat, fins ara no ha existit ningú fàrmaco que siga eficaç per a paralitzar-la, per a eliminar-la.
0: Clar.
1: I aleshores sí que és de veres que és perquè la gent tindria que saber què és el que passa. L'Alzheimer és una demència. La malaltia realment es diu demència. I n'hi ha moltes demències, n'hi ha més de 100 demències diferents. El que passa que nosaltres sempre parlem de l'Alzheimer perquè la gran majoria és tipus Alzheimer.
0: Sí.
1: I quan dius Alzheimer i que comença a fallar-nos la memòria, pues així a tot el món un poc socialment s'identifica.
0: S'identifica, clar.
1: Sí que és important que la gent estiga pendent de que el seu familiar, per desgràcia, tinga l'edat que tinga, perquè cada vegada tinc a pacients més joves, gent de 50 anys, ja cada dia n'hi ha més, i lo que és, pues en el moment en què comencen a veure que es despisten, que es desorienten un poc en el carrer, que no se recorden de les dates de naixement de la família, i que dius, això tindria que saber-ho. Pues això és important.
0: Mm.
1: Entonces, en aquests moments és quan cal anar al metge de capçalera per a que pugui veure què passa i si realment veu que és una patologia, que envia a neurologia.
0: Així és. Aquest diagnòstic precoç és importantíssim.
1: És molt important. Perquè quan parlem de demències, per a poder parlar de que té una demència, necessiten estar com a mínim 4 funcions cognitives fonamentals alterades, com pugui ser la memòria, el llenguatge, la funció executiva, el raonament, el poder, el reconeixement, però a més d'aquestes funcions cognitives també és important que les activitats de la vida diària estiguin afectades i que també el caràcter o n'hi hagin algunes patologies a nivell de conducta, ¿vale? Que siguin inicials. Si tot això està present, ja podríem parlar de que estem parlant d'una demència.
0: Sí.
1: Però n'hi ha demències molt diferents i ja te dic, el que passa és que hi ha demència de cuerpos de Lewy, demència frontal, demència... Però la gran majoria és tipus Alzheimer.
0: Des d'AFA Safor, Maite, treballeu de valent a través de diversos programes adreçats als malalts, a persones amb Alzheimer.
1: Sí. Nosaltres intentem treballar en el malalt d'Alzheimer, en els malalts de demència, podem parlar de demència, que en tenim també altres patologies, des del principi de la malaltia i per el que estàs comentant abans, que sí que és de veres que el diagnòstic precoç és el més important, perquè quan més pront comencem a treballar amb ells, més se pot paralitzar la malaltia. Moltes vegades ja quan ens arriben ja molt deteriorats, diem, ara ja és molt difícil poder
0: treballar.
1: Fer i que poder treballar i que poder fer que se lentisga.
0: Uh-huh.
1: Sí que és cert que n'hi ha gent que fa 10 anys que està en l'associació. Per què? Pues perquè vingueren molt al principi de la malaltia i pogueren començar a treballar. I treballar des de gent que està molt bé i que pot treballar en en el domicili, que li donem treballs per a fer en casa i el podem en control, tallers perquè són d'unes 3 hores al dia i 2 o 3 dies a la setmana, o ja ara últimament, que l'any passat ja van comentar que anàvem a ampliar.
0: Sí, amplieu casa.
1: Ampliem casa i ja des de març, que ja els que estan en els tallers ara estan 8 hores i estan molt bé perquè estan des de les 9:30 del matí fins a les 5:30 de la vesprada i estan les 8 hores allí i dinen allí nosaltres i entonces per a ells és molt millor i també per a la família, pues, que pot descansar i sap que estan en un lloc on estan estimulats, on estan contents. Lo important és que el malalt estigui estimulat i estigui bé.
0: Així és, actiu, no? I ben, actiu. I ben atès. Vull incidir en esa sessió d'ús a través de l'acord entre AFA Safor i l'Ajuntament de Gandia, que fa possible que l'espai siga, el centre s'amplie i tingui més espai. Això repercutix en la... es pot treballar millor, també, no?
1: Clar, de fet, hem estat en l'associació que porta 26 anys. Hem estat en molts llocs diferents.
0: Sí.
1: I la veritat és que ara l'Ajuntament ens ha cedit l'ús del centre que tenim i tenim un centre que la veritat té molt de llum, molta sol, en planta baixa.
0: En el seu jardinet. En
1: tenim jardí i nosaltres fem teràpies diferents segons... I cada dia pues, anem fent més teràpies. I lo que sí que és important és que jo com a neuropsicòloga dic que primer és valorar el malalt, a veure com està, quines funcions cognitives són les que té preservades i quines són les que té alterades i intentar no treballar en les que té alterades sinó en tot el que té preservat per a que emocionalment estigui millor i per a que... I moltes vegades s'ha demostrat que treballant les parts positives que estan bé i preservades milloren un poc també les que estan...
0: Sí,
1: i cada dia pues, intentem en teràpies noves, treballem teràpies de... Nosaltres treballem tant la part física com la cognitiva. Crec que a lo millor estan eixint imatges de...
0: Sí, jo he passat imatges del centre...
1: Del centre, que van vindre els companys vostres a gravar allí... que nosaltres donem la mateixa importància a la part cognitiva com la part física i també la part emocional i la part lúdica i entonces fem tres tipus de tallers així a nivell global, cognitius, físics i lúdica.
0: Vale? Anirem parlant al llarg del programa amb alguns de les companyes teues,
1: sí.
0: Però també esa assignatura, ese acord entre l'Ajuntament AFA es va formalitzar a través d'una assignatura con Déu mana, no?
1: Va sí, ser sí, això va ser en el seu moment ja fa anys. Recordo que va ser així en la telemarató, estava Diana Morán.
0: Sí,
1: i va ser el que així en la tele
0: mos va donar
1: les claus.
0: Però jo me referia a la assignatura d'ara de la sessió.
1: No, això ja és diferent. Això, el que mos ha passat és que com ara la gent que estava en tallers abans i que com hem dit que des de març o aproximadament en març hem ampliat l'horari, n'hi ha gent que no vol o no necessita realment estar tot el dia. I clar, el que sí que han fet, que crec que també
0: n'hi ha
1: imatges que es veurà, i una companya, Anabel, que també ho comentarà, han tingut la gran sort de que allí en el districte de Santa Ana el regidor de l'Ajuntament, el Salvador Gregori, i també ha col·laborat per a que ho ferem la presidenta, l'associació de veïns de Santa Ana, pues, ahí al costat està la biblioteca, i on està la biblioteca tenien una sala que unes sales que mos els ha pogut cedir. I aleshores pues, acabem d'encetar ara
0: esta setmana
1: i mos han cedit l'ús de pels matins començar en uns tallers. Estem encetant ara aquest projecte.
0: D'aquest projecte també parlarem allà del programa, perquè ara anem a donar pas a un vídeo on els usuaris són els protagonistes, però Crec que a través de les seues mans pot
1: sí,
0: ser?
1: Crec que la secretària de la junta directiva està parlant també del tema de la campanya de la mans campanya. Per l'Alzheimer. Mm. Pues... I aquestes són imatges que tenim gravades nosaltres entre usuaris i familiars i gent que ha col·laborat amb nosaltres.
0: Pues ens anem a aquest xicotet homenatge, Maite.
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Veiem el vídeo. Usuaris a través de les seues mans.

0: Favor del Alzheimer desde el Centro Comercial La Vital, edició número 26, sí. Vostès diran, sí que porten anys treballant, i és que les persones que pateixen Alzheimer, els seus familiars i les persones cuidadores se ho mereixen, tot el recolzament i tota la visibilitat. Anem ara a uns consells publicitaris, uns minutets, reprenem este temps. Número de telèfon al que poden, jo diria que haurien de telefonar per a fer el donatiu, per mínim que siga 675-57-42-42. Uns 4 minutes de publicitat i tornem de seguida per a fer més entrevistes i que hi ha més música. Fins ara.
1: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
2: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
3: En Restaurante Esvedrá, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurante Esvedrá, playa de Gandía.
2: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
4: Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
5: En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
6: ¿Cómo? ¿Que no has visto las chaquetas, parcas y chaquetones que tiene Descaro en la playa de Gandía? Moda otoño, solo unos pocos días, porque están volando. Precios y moda juntos nunca visto. Ven a Descaro y compruébalo tú misma. Clientas VIP, no os lo perdáis, solo unos días. Descaro, playa Gandía, primera línea.
7: Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7 y media a 16 horas ininterrumpidamente.
8: Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
9: En Fisio en Forma cuidamos de tu salud de forma integral. Fisioterapia, entrenamiento personal, grupos reducidos, nutrición y podología. Estamos en Beirreguard, junto al Ayuntamiento. Reserva cita en el 644-514110. Ponte en forma en Fisio en Forma.
10: Tu clínica Vitaldent Gandía se renueva con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96-296-5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
11: Vuelven las clases, el trabajo, los horarios, vuelve la rutina, el día a día. Y Pastisería Raúl sigue aquí, como siempre. Desde el primer café a las 6:30 de la mañana hasta ese momento de la tarde que tanto apetece. En Raúl encontrarás propuestas para disfrutar a cualquier hora del día. Y ahora también puedes disfrutar de la churrería Raúl, el sabor del churro más auténtico y los buñuelos de calabaza de toda la vida. Pastisería Raúl, tu horno de siempre. Avenida de Alicante 17, Gandía.
0: Les 12 i 57 minuts, seguim en rigorós directe, tant en Telesafor, que estarem, pues jo calculo que sobre fins a les 2:30, i també fins a les 2 en punt, en directe, també en Ràdio Gandia Ser. Y es que esta telemaratón, este programa Sobal, espera que la difusió siga la màxima possible del treball que estem contant així, que es fa a través de AFA Safor, l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer de la nostra comarca, i també des de les administracions que estan al costat d'esta entitat com és l'Ajuntament de Gandia. I per això són moltes les persones que no falten a esta cita perquè volen estar al costat també en esta telemarató, i jo crec que demanar també donatius, per què no, animar a la gent que cride. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, molt bona vesprada.
12: Què tal, molt bona vesprada.
0: És important, no?, estar així en esta telemarató, en esta finestra que arribem a les cases per a parlar de la malaltia de l'Alzheimer.
12: Sí, és un reconeixement a la trajectòria de l'associació, molts anys, però 26 de telemarató, ho heu dit al llarg de tota la retransmissió, però també de la lluita de les persones que tenen Alzheimer, dels seus familiars, per la visibilització del que reivindiquen. Enguany reivindicaven, pues, com no podia ser d'una altra manera, algunes mesures que crec que són idònies per a una societat que avança però que vol tindre cura, cada vegada més cura, cada vegada millor atenció de les seues persones més vulnerables, entre elles les persones amb la demència, amb la dolència de l'Alzheimer. I en el cas de l'aval d'AFA, no?, que crec que té una lluita molt consolidada, una trajectòria en favor dels drets d'aquestes persones i que mereix tot el suport institucional, ni que siga perquè gràcies a la seva causa, que és la causa de tots, han congregat el bo i millor de la societat, de la ciutat i de la comarca, al voltant de reivindicacions com demanar un accés més equitatiu als nous tractaments, a les investigacions que afortunadament cada vegada s'intensifiquen, o senzillament una atenció integral i més personalitzada en el dia a dia de la seva dolència i de la convivència amb les famílies.
0: Així és. Me va perdonar, alcalde, m'acaba de passar una actualització, afortunadament, dels donatius que es fan. Número de telèfon, 675-57-42-42. Apareix en pantalla, de tant en tant, este número de telèfon, però també diu, pues millor si faig un ingrés bancari. N'hi ha un número de compte bancari. També anirà apareixent en pantalla tant el número com el número de compte per a que prenguin nota i participin. Actualitzem. Infileu ha donat 250 euros, Ortopèdia París 100 euros, Christie's Espanya 120 euros, l'Ajuntament de la Font d'en Carròs ha donat 750 euros i l'Ajuntament d'Ador ha fet un donatiu de 350 euros. Total, 4.880 euros. I podem dir que això no fa més que començar. Alcalde, parlàvem de la necessitat del treball, la importància del treball que fa AFA. Clar, per a fer el treball necessiten d'un espai fantàstic. Estan més que pagats des d'aquest traspàs de claus amb l'actual ministra, aleshores alcaldessa Diana Morán, de l'actual centre, allà en el barri de Santana, però és que ara també estan encantats i encantades d'aquesta sessió d'ús que s'ha fet a través de l'Ajuntament, que suposa ampliar i millorar.
12: Sí, s'ha ampliat, aquesta sessió que tenim s'ha fet més gran, el centre creix en noves necessitats, noves atencions, afortunadament. La cura amb la que tracten a les persones que hi acudixen i el mim amb el que l'equip tècnic i l'associació ho fan mereixia d'un espai cada vegada major. Hem ampliat aquest espai i no solament això, ja hem acreditat, i és una molt bona notícia que compartim des de fa uns mesos en l'associació, un treball que va començar l'any passat, a juliol de 2025, i que va culminar a inicis d'aquest any per a convertir, per a homologar el centre ubicat en Santana com a centre de dia. Ja és un centre de dia i això és una fortuna per a tots els usuaris, per a totes les persones que ahir acudixen, per a les seues famílies, per a l'equip tècnic, perquè permet homologar una infraestructura concertada, és de veres, però que no deixa de ser una infraestructura que va guanyant en qualitat, en confortabilitat. És un espai exemplar per com se gestiona, però també per com se viu, com per com les persones estan allí ateses, cuidades, amb els tractaments, amb les teràpies, i crec que això mereixia de que l'Ajuntament seguirem donant suport en forma de voluntat, com se fan les coses en política, però també fets. Crec que el millor fet era poder anar ampliant en funció dels serveis i de les necessitats que les tenen aquest espai del que disposen en el centre.
0: Con sol passar, José Manuel, ens agradaria que les coses foren més ràpides i sobretot si hi ha una necessitat urgent, com pugui ser el cas de l'atenció a les persones afectades per Alzheimer, als familiars, a les persones cuidadores. Però clar, estem parlant d'administracions i això comporta un tràmit administratiu que cal ser pacient i treballar-lo, però així no és cosa que aconseguissin les coses, insistint i no tirar la tovallola.
12: Ho comentàvem abans amb Rosa, amb la presidenta, i vull agrair-li de pas l'esforç enorme que fa ella i el seu equip, la seva junta directiva. Si no fora per el molt que han peleat en la vida, per el molt que han lluitat, no haguérem arribat al lloc on estem. Però això no significa que estiga tot fet, al contrari. Crec que en una societat que avança tan ràpid, que té investigacions noves, que ha descobert maneres noves de tractar aquestes dolències, però que sobretot ha millorat en els tractaments, en les teràpies, en l'atenció individualitzada a les famílies i als seus entorns, sobretot als pacients també, bueno, necessita de respostes més eficaces. Les administracions no podem dir o no podem conformar-nos en que els tràmits són lentos o en que les coses costen. És de veres que tot això és cert, però les necessitats, quan parlem d'atendre a persones, són immediates, són d'avui, i hem de pensar, hem de fer-nos càrrec d'això per a pensar que les respostes també han de ser el més immediates possibles. Dins de la tramitació administrativa nosaltres sempre anem tot el més ràpid que podem, però això no és un consol quan parlem de persones i de la seva realitat del dia a dia. Ningú millor que qui ho viu per a saber el que es patix. Quan sabem això, quan ens fem càrrec d'això, hem de saber que les coses han d'accelerar en la mesura que siga possible.
0: I a més, jo volia aprofitar ja perquè és importantíssim. Parle amb vostè, que és alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, però també un poc aquesta part més humana. Vostè, abans de l'alcaldia, està com a regidor també durant molt de temps, és periodista, ha exercit com a tal. Així hi ha un... Es coneixem tots com aquell que diu, no? Els col·lectius. És importantíssim també, a l'hora d'esforçar-se, de ser conscient, ese bagatge que té vostè com a periodista, com a regidor, ara com a alcalde, sempre en contacte, en aquest cas, amb Afasafor, amb altres entitats. És importantíssim. Això fa que siga conscient al 100%.
12: Sí, has de ficar rostre a les persones, a les coses. Ficar rostre és una de les millors maneres, pot ser, de saber què els passa, com pateixen, la seva realitat del dia a dia. És de veres que després, de portes cap a dins de les seues cases, són ells els qui la viuen i els qui en alguns casos la sofreixen. Però nosaltres estem, en la mesura de les nostres possibilitats i anant més allà del que som capaços, segur, de donar-los respostes que siguen eficaces, que els interpel·len i que els solucionen en la mesura de lo possible, pues eixes atencions que necessiten o eixa mà estesa de la que s'han de fer valdre cada vegada que demanen a una administració. Ficar rostre és la millor manera de conèixer la realitat i, afortunadament, com en Gandia encara tenim la fortuna de tindre bons col·lectius i associacions, com són tots els nostres col·lectius, totes les nostres entitats, pues sabem de les seues necessitats, sabem de la seva lluita, sabem del seu bagatge, perquè els hem ficat rostre i exemple en la dedicació tan sacrificada, tan abnegada que han fet tots estos anys. Han fet un treball magnífic i continuaran fent-lo segur, però jo el volia exemplificar i personalitzar en tot l'equip de la junta directiva que lidera Rosa Genís i Maite com a directora del centre, tot el seu equip. Bueno, si no fora per aquesta tasca, és possiblement haguera sigut més difícil arribar on hem arribat.
0: Bueno, tenim a tota la família, tot el col·lectiu de una bona representació així, estan atenent al telèfon, altres atenent els convidats, ells ho saben de sobre, però jo voldria que els diguera, les portes de l'Ajuntament continuaran obertes, sempre que ho necessiten. Que
12: sempre,
0: no
12: les portes de l'Ajuntament, que no ho dubte això mai ningú, continuaran obertes, i crec que amb una realitat com la de l'Alzheimer, totes les atencions i totes les mesures que puguen posar damunt de la taula seran poques, perquè bueno, la societat va creixent, va envellint, aquestes dolències se van cronificant, se van intensificant en alguns casos, però també hi ha noves maneres de fer-los realitat, de fer-los, de donar-los tractament, de donar-los en la mesura del possible afecte, perquè bueno, la memòria pot ser esborre alguns records, però no esborre els sentiments, i crec que l'afecte i l'estima, la consideració a l'hora que un tractament eficaç i equitatiu per a tots sempre és el més important. L'Ajuntament sempre estarà amb les portes obertes i, des de luego, la tasca que feu els mitjans de comunicació també ajuda a la feina de les entitats o a la tasca de les administracions. I per això jo no volia acabar sense animar a tot el món a que cride per telèfon, a que faça ús del telèfon i del contacte que heu disposat per a poder fer el donatiu, que a més desgrava fiscalment, que això és important saber.
0: Sí, important. Són d'utilitat pública. Anem a rematar. Que ens diga vostè el número de telèfon.
12: Pues
0: al que han de cridar.
12: El 675-57-42-42.
0: Alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, moltíssimes gràcies.
12: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: I esperem que traga fum el telèfon.
12: I que vagi molt millor de lo molt bé que ja va anar l'any passat.
0: Sí, va en passat de 16.000 euros.

0: Això m'ho comentava Rosas.
1: Arriba a 18.000 perquè continua quedant la gent. A veure si avui superem una miqueta.
0: Segur que sí.
1: Estem en les mans.
0: Com sempre, en l'ajuda de tots. Gràcies.
1: Gràcies, José Manuel Prieto. Estic mirant per ahir baix, estem en el centre comercial La Vital. Ja ha dit l'alcalde de Gandia el número de telèfon, 675-57-42-42. Criden, per favor, per a fer un donatiu, com dic sempre, per xicotet que siga, perquè és molt important. A veure, Cèlia, jo veig que ahir estan passant moltes coses, estàs en els telèfons, però tens convidats, què passa?
2: Pues mira, ara t'ho explico en seguida. Mira, tenim una actuació musical ara, però abans de donar pas, les telefonistes, les nostres telefonistes de confiança m'han dit que tenim una telefonada. I dic, pues bueno, anem a veure com us conten. A veure si podem escoltar-ho. Bona vesprada. Hola?
3: Hola?
2: Ara, no sé si s'escolta molt bé. Escolta, qui eres? Hola? No sé si mos escolta bé. Qui eres?
3: Hola, mira, el cride des de Gandia, des d'una empresa de Gandia.
2: Ah, i quin és el donatiu que voleu fer?
3: Mira, volíem fer un donatiu de 150 euros.
2: Vale, perfecte.
3: Vale. Volia dir que era perquè a veure, la faena que fan, la llavor que fan, és molt important. No considerem la importància que té. Quan estem escoltant tanta gent que parlen molt i no ajuden a la gent, és un treball, una feina que sí que és de veres, que ajuda i recolza les famílies de veres. Entonces jo crec que és una cosa important i anime a tot el món a que puga donar lo que puga, la quantitat que siga, pues, que puga ajudar de qualsevol forma, que vindrà molt bé per a una associació que de veres ajuda a la gent.
2: Molt bé, aixina és. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Pues ja tenim aquesta empresa de Gandia, que no ha volgut dir el nom, però bueno, que ha fet este donatiu i que ha, el més important, que ha remarcat esta importància que té l'associació AFA per tots els familiars i també els malalts d'Alzheimer. I ara, com deia, pues anem amb l'actuació musical. M'ha caigut la xulleta, però jo crec que me'n recorde de memòria. Tenim a Borja Casany i a The Wayne. Presenteu-se vosaltres, qui sou?
4: Pues bueno, som un grup musical emergent. Ara ja pegar-li una miqueta. Avui, com bé has dit, acompanyat la part tècnica de The Wayne i ha moltes ganes d'estar així, de poder col·laborar i de que tot el món col·labore.
2: The Wayne, tu controles més la part tècnica, no?
5: Sí. Bueno, yo soy quien me encargue de pues, preparar toda la parte de ensayos, que todo funcione como toco y una vuelta estigamos en el día del concert, pues que no ni haga ningún fallo y que todo suene perfectamente.
2: Ya te he visto así todo el matí en los cables amunt, cables abajo. En ese tiempo para que vayas a prepararte y parlem amb tu, Borja, porque claro, te has sigut el guanyador de la Veu Jove d'enguany.
4: Sí, la verdad que molt content per tindre l'oportunitat i després per haver guanyat. I bueno, ara d'ací 4 dies ens veurem tots en Fira i Festes de Gandia, que ja no és cap sorpresa com a premi de la Veu Jove. Hi ha moltes ganes d'afrontar tot el que ve i d'estar amb vosaltres.
2: Queden 4 dies ja per a la Fira i Festes. Estàs preparat?
4: Preparadíssim, la veritat. Moltes ganes.
2: Tens moltes ganes.
4: Sí, de veure les cares.
2: I els nervis?
4: Els nervis també van apareguent ja poquet a poquet, però bueno, són nervis que són precisos. Si no vinguin ni aquests nervis no tindria la mateixa xispa ni la mateixa gràcia, la veritat.
2: El dia que no tinguem este nervi, malament.
4: No, ese dia pararem.
2: Borja, que ja no t'entretinc més. Dis-mos tu el títol de la cançó que vas a cantar.
4: Lluna plena.
2: Lluna plena, doncs pues, ja no ens dilatem més. Lluna plena, Borja Casany, endavant. Okay.

0: Fantàstic, Borja Casany, molt ben acompanyat. Així estarà, tornaràs, veritat, Borja, tornaràs amb més cançons, perquè porta també tres en la butxaca i, bueno, guanyador de l'última edició del concurs La Veu Jove. Li van cridar, Borja, passaries per la telemarató d'Alzheimer? No va dubtar de seguida, allí estaré, i és un plaer. Igual que Lirios, que també s'ha fet disfrutar de la seva música. Tornarà a este escenari enmig del Centre Comercial Vital, que cada any es reben de meravella. Seguim amb més entrevistes. En parlar d'AFA Safor, anirem parlant de més programes, més tallers, que és el que fan, no?, en el centre de dia, el Barri de Santa Anna, però hi ha un programa, un projecte intergeneracional que implica als, a l'alumnat, alguns dels alumnes del, de la ciutat de Gandia. Per exemple, en aquest projecte intergeneracional participen el Col·legi Escolàpies, però també el CEIP Mondúber, i amb nosaltres la seva directora del Mondúber, Irma Piera. Què tal? Bona vesprada. Volem conèixer, ara després amb alguna professional d'AFA Safor aprofundirem en aquest programa intergeneracional, però què fan els alumnes del Col·le Mondúber?
1: Pues, mira, este va a ser, perquè enguany es direm que sí una altra vegada, serà el tercer curs que participarem en ells, però recordo molt fa dos anys quan va vindre Anna, la psicòloga d'AFA al centre, a oferir-nos una activitat en la que els nostres alumnes anaven a l'associació, perquè és que som veïns.
0: Sí.
1: I nosaltres pues, traguem les xiquets pel barri. Què podríem pensar, què podríem fer per apropar aquestes dues generacions? Bueno, i nosaltres vam pensar que seria molt bé celebrar el Dia de la Pau i el Dia de l'Arbre, que és només acaba els Nadals, pues, fent un intercanvi d'activitats amb ells. I aquest primer any pues, va vindre l'Anabela al centre, es va fer una explicació a l'alumnat més major, a l'alumnat del tercer cicle.
0: Parlem d'Anabel Vilaplana, la psicòloga sanitària d'AFA.
1: Exacte, parlem de la psicòloga i pues, amb molta dolçor, amb molta dedicació, es va explicar als alumnes en què consistia el tindre Alzheimer o clar, per a la família, que suposava tindre una persona amb Alzheimer. La veritat és que els xiquets estaven bocabadats escoltant-la i van aprendre molt, es va arribar molt al cor, la veritat és que es miraves les caretes als xiquets
0: entenien
1: i
0: el que estaven
1: entenent, sí, fent preguntes i notaves que les preguntes que feien els xiquets és que estaven entenent què és el que passava dins d'aquesta família. Bueno, nosaltres vam decidir fer una manualitat i anar el dia de l'arbre a compartir-la amb els usuaris de l'associació.
0: Sí.
1: I això van fer, van preparar les fotocòpies, van portar els colorets, van portar tot el material i ens vam anar. En gener vam anar a l'associació i usuaris i alumnat repartits per les diferents sales que n'hi ha allà a l'associació pues es van posar en grupets pues exactament igual conforme treballen els xiquets al centre.
0: Sí.
1: I la veritat és que va ser molt emocionant. Quan
0: va acabar, és una experiència absoluta,
1: sí,
0: per a tota la comunitat educativa, sí, sí, alumnat i professorat.
1: Sí, sí, perquè després, bueno, després la comentes en les memòries de final de curs del centre, que és el que has fet durant tot el curs, i després, si comentes positivament, perquè l'alumnat se ho ha passat bé, també ho passes a les famílies en el Consell Escolar, i pues, repetim.
0: Sí.
1: L'any passat vam repetir, vam fer la manualitat en comptes de el Dia de la Pau ho vam fer per a Carnestoltes. I enguany ara estava parlant en Anabel que a veure quan quedem per a programar l'activitat d'enguany.
0: No hay dos sin tres.
1: Exacto.
0: Anem a per la tercera.
1: Anem
0: ya
1: a per la tercera, sí, sí.
0: M'encanta parlar de activitats que demostren que cada vegada més, afortunadament, hi ha educació més enllà de les parets de l'aula.
1: Sí.
0: Això és important per als joves.
1: Sí, és importantíssim traure a l'alumnat del centre i portar-los a lo que tenim al voltant. És dir, els nostres xiquets i xiquetes, sí, coneixen tant el centre com les biblioteques que tenim al nostre entorn, tant la de Santa Anna com la de Beniopo. I, bueno, i l'associació és la nostra veïna. I estem ahí per lo que necessiten.
0: M'encanta. Irma, moltíssimes gràcies per acostar-se a esta telemarató, per a contar-nos aquesta grata experiència. I, bueno, ja parlarem per veure com ha anat la tercera.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i encantada d'estar ací.
0: Gràcies, una abraçada. Bueno, ens anem a publicitat, però abans vull que actualitzar perquè ja hem superat la quantitat, l'última que he donat. L'Ajuntament de Palmera ha donat, ha fet un donatiu de 300 euros, l'Ajuntament d'Almísera 150 euros, l'Ajuntament de Berreguard ha fet un donatiu de 500 euros i José Fernández ha cridat per a donar 100 euros. Fins a on hem arribat? Fins ara, perquè mos queda encara. 5.930 euros de recaptació. Número de telèfon 675-57-42-42. 675-57-42-42. Publicitat i tornem perquè tenim més coses que contar-los al voltant de l'Alzheimer. Sent solidaris amb les persones afectades.

0: 13:24 minuts. Continuem en esta edició número 26 de la Telemarató a favor de l'Alzheimer. Número de telèfon al que poden cridar i nosaltres, i sobretot l'Associació de Familiars d'Alzheimer de les Afores, estaran més que encantats, perquè això ajuda a que continuen desenvolupant tota la tasca tan important i necessària, inclús diria jo, que realitzen en el seu centre, en el centre de dia. Actualitzem, me passen l'actualització de la recaptació que portem fins ara, des que hem començat. Un anònim ha donat 50 euros, Congelados Ángela, altres 50 euros. L'Ajuntament de Beniarjó ha donat 300 euros. L'Ajuntament de Barx, un donatiu de 200 euros. I Assessoria Jesús Gavilà, 100 euros. Això que suma una recaptació a hores d'ara de 6.780 euros. Que la podem incrementar? Sí, ja saben, depèn de vosaltres, de vostès. 675-57-42-42. Ho dic en castellà per si algú s'apanya més en els números en castellà. 675-57-42-42. Més amics d'esta telemarató, amigues d'esta telemarató i sobretot d'AFA a la Safor. Ella és portaveu de Compromís Gandia. Estesa Pena, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Com a portaveu s'estrena en esta telemarató?
1: La veritat és que sí, que he vingut tots els anys acompanyant a la meva companya Alicia, però enguany és el primer any i molt feliç d'estar així acompanyant a l'AFA a la Safor. Bueno.
0: Perquè és important, hem de poder sumar al currículum ara candidat a l'alcaldia per Compromís també, perquè ja és oficial. Això ja és oficial.
1: Acaba de ser oficial, però sí.
0: Vostè, actualment regidora d'Educació, però sempre està en contacte. En l'àmbit educatiu tenim un bon exemple en contacte en els diferents col·lectius que necessiten l'ajuda dels gestors polítics, de les gestores polítiques, i així tenim un bon exemple, que és precís estar en contacte per a veure què necessiten.
1: És completament necessari. Crec que les associacions de la nostra ciutat són les que millor detecten les necessitats reals de la ciutadania, i per això nosaltres el contacte, jo sempre ho dic, no sols és en dies com este tan important, no?, de recaptar diners, sinó també el treball dins de les reunions que fem amb elles per saber de primera mà què necessitats tenen i com a institució com podem ajudar-les.
0: Molta gent, perquè estem parlant ara d'AFA Safor, n'hi ha molts col·lectius en l'àmbit sanitari, però àmbits n'hi ha un fum. Això ho multipliquem per els col·lectius que hi ha, i la gent pot dir, i com s'ho fan els gestors polítics, els responsables polítics, per omplir, que càpiguen l'agenda tots aquests contactes en tots els col·lectius?
1: Jo crec que cap. Al final és qüestió de prioritzar, i per a nosaltres el tindre aquests contactes de treball amb les associacions crec que és una de les prioritats número una, i per tant quan fem l'agenda totes les setmanes des de Compromís ens reunim en dos, en tres, depenent de lo que permeten les agendes de les regidores, però intentem durant tot el curs polític, no sols ara que venen eleccions, sinó des de que vam entrar, en tindre aquestes reunions, i és una part important de la nostra agenda, que ja sabem que ahí no podem ficar una altra cosa, perquè sabem que això és lo important, estar amb elles, escoltar-les i ajudar-les en tot el que puguem.
0: Es prioritza. També suposa que per a un ajuntament que és la porta més propera que tenen col·lectius com AFA Safor, quan tenen alguna necessitat, alguna urgència, no?, que algo és que té que ser ja, evidentment, la primera porta que criden és l'ajuntament, tot i que no tinga la responsabilitat al 100% o que no tinga cap responsabilitat com a administració local. Clar, sabem que hi ha moltes necessitats, però no és just per a un ajuntament que tinga que respondre el que altres administracions no fan o no poden fer.
1: Moltes vegades és complicat perquè la gent no entén de competències, entén que té una necessitat i que si tens la potestat de poder solucionar-la. Aleshores també hi ha un treball pedagògic, no?, d'intentar, si no és competència pròpia, acompanyar-les i anar de la mà a les administracions que sí que tenen la competència per tal de poder solucionar els problemes. Crec que una de les coses més boniques que ens permet el treballar en la institució de local és esta properia, la ciutadania, i el poder ajudar sobretot a les persones més vulnerables, no? En este cas estem parlant dels nostres pares, de les nostres mares. Tots tenim a casa o proper alguna persona que per desgràcia està patint aquesta malaltia, i crec que estar de la mà d'ells, donar-los els recursos perquè fan un acompanyament que d'altra forma ni les famílies ni les persones malaltes podrien tindre. Clar. I crec que és la nostra obligació ajudar en tot el que puguem. De vegades no és tot el que voldríem, però sí que fer l'esforç de, fins al límit, moltes vegades per damunt de les competències pròpies.
0: Sí. Solem dir, qui fa el que pot, no se li pot demanar més, no? Però al més fer el que es pot fer, i forçant una miqueta més.
1: Sí, i sobretot quan no tens la potestat de fer-ho tu, som un altaveu cara a altres institucions, i som un altaveu potent, conjuntament amb els mitjans de comunicació, per poder orientar i també per poder donar veu a aquelles mancances que hi ha i que altres administracions malauradament no estan solventant, i després ficant recursos propis d'aquest ajuntament. Jo crec que si algo ha demostrat és que per damunt de les competències estan les persones i que estem sempre ahí, tot i que no mos toque.
0: Així és. Estes Avena, moltíssimes gràcies
1: a vosaltres.
0: Espero que esta estrena en la telemarató siga la primera de moltes més.
1: A veure si és el marató en què més se recapta, jo estaria molt feliç.
0: Perfecte, Estes Avena, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Gràcies. Seguim, i ara toca un poquet de música als apetits. Abans es parlava de lluna plena, i ara Borja Casany, que el veig ja preparat ahir, vull que aprofitar ara Borja per també el mateix que li he dit a Lirios, agrair que la resposta fora sí, Dani, estarem ahir a recolzant a Fasafor, i és un plaer, i enhorabona per lo de la veu de la Safor, i a donar-ho tot en la Fira Festes. Borja, ara ens canta Tira de mi. Disfrutem.

0: Aplaudiments per a Borja Casany. Ja ho ha dit, col·laboreu en la causa, és importantíssim que col·laboreu. Número de telèfon 675-56-42-42. Per cert, tornarem a disfrutar de Borja, que es portarà una tercera cançó, perquè què millor que acabar esta telemarató. En comptes de la meva imatge, la meva veu, pues millor acabar amb música, la música de Borja Casany. Recordeu, ha sigut guanyador de l'última edició del concurs que es fa a Gandia de la veu jove, i això li portarà a estar sobre l'escenari en un concert en la Fira i Festes de Gandia. Llarga vida per a Borja Casany, que això no ha fet més que començar. Encara que ja porta un temps en la música, amb diverses experiències, però li queda molt per cantar i per compartir amb nosaltres. Després tornarà per acabar el programa. Però abans de presentar les convidades que m'acompanyen, actualitzem la recaptació que portem fins ara. Ara són les 13:34. Un anònim, acaba de donar 600 euros. Floristeria Noguera ha fet un donatiu de 100 euros. L'Ajuntament de Benirredrà ha donat 100 euros. L'Ajuntament de Castellonet de la Conquesta, 50 euros. Un donatiu també de 50 per part de materials Xaixo Home. I Horno Vila, un donatiu de 100 euros. Què portem de recaptació? La xifra s'endixa 7.930 euros. Moltíssimes gràcies, i espero que me queden moltes més gràcies que donar per cada telefonada que es facin al llarg. Es queda una horeta en Telesafor de programa. Recordem, també, continuen acompanyant-nos els oients de Ràdio Gandia Ser. 675 57 42 42. 675 57 42 42. N'hi ha dos col·lectius de les festes grans, dos festes grans d'ací de la ciutat de Gandia, que sempre ens acompanyen, i és un plaer en esta telemarató solidària a favor de l'Alzheimer. Sí, parlo de les Falles i de Setmana Santa. Comencem per la Setmana Santa, perquè ja les tinc així. M'acompanyen en el set, perquè és importantíssim tindre en compte que saben el que és ajudar a qui ho necessita, el col·lectiu de la Setmana Santa. La setmana passada va ser presentada en societat, a la ciutadania, al col·lectiu. És la patrina del 2027 de la Setmana Santa, Arantxa Sánchez. Molt bona vesprada. Ara me comentaràs com ha anat l'experiència. I va molt ben acompanyada per la vicepresidenta d'Acció Social de la Setmana Santa, Maria José Simó. Què tal, Maria José?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Es tornem a veure, així, en la telemarató. Amb el teu permís, Maria José, perquè allò de l'acció social, m'agrada sempre fer la reflexió de que és important, i ho sabeu molt bé, ajudar a qui ho necessita, però primer vull que, perquè sou molt cotilla, Arantxa, com va anar aquesta presentació? Estaves nerviosa? Te va relaxar? No estaves nerviosa? Te va agradar? Repetiries? Conta'ns.
1: Pues bé, va ser una nit espectacular, molt emotiva. Sí. Va ser molt bonic perquè, bueno, estava envoltada de tots els meus companys de l'assemblea, amb el suport de la meva família, que estaven també allí presents, i per tant va ser una nit molt, molt especial i molt, molt bonica. Estava nerviosa, la veritat que sí.
0: Esos nervis jo crec que són bons.
1: Entenc que és lo normal i lo que correspon.
0: I en este cas, tu saps lo que te ve per davant, no? Com a padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, que no se'ns oblide.
1: El que em diuen és que no ho sé massa bé encara, però bé, sí, jo sé.
0: Però tens ganes de viure-ho tot, no? Al 100%.
1: És un any molt intens d'actes, de celebracions, d'acompanyar a les germandats, d'acompanyar als col·lectius, i bé, jo ho agarro amb moltíssima il·lusió.
0: Ah, Maria José, l'acció social és una dels, és un dels pilars fonamentals de la Setmana Santa de Gandia, i sabeu molt bé, l'esperit de tot això que està passant ací, ajudar a qui ho necessita, ho teniu en el ADN.
2: Sí, la Setmana Santa no és tan sols professors, és també...
0: I són i moltes, sí, moltes, però més.
2: Però una de les vessants més importants és ajudar als col·lectius que ho necessiten a ser en Gandia. De fet, anem a donar-vos 150 euros.
0: Ah, perfecte.
2: Que ho tingueu en compte.
0: Companyes, 50 euros de la Setmana Santa de...
2: 150.
0: 150, que me deixava l'1 davant, és important. 150 euros per part del col·lectiu de la Setmana Santa.
2: Pues perdona. Nosaltres fem diferents activitats per a poder arreplegar de totes les germandats diners, i estem sempre pendents de les persones o col·lectius que ho necessiten, per ajudar-los en qualsevol moment. No, no és una cosa puntual, és durant tot l'any fem una acció social continuada.
0: Arantxa, tu també això suposa perquè des de quan estàs tu en el món de la Setmana Santa?
1: Bé, jo en el món de la Setmana Santa estic des de menudeta.
0: Des de menudeta, sí. per qüestió familiar.
1: Per qüestió familiar, de tradició de la meva família. El meu avi patern va ser un dels refundadors de la meva hermandat. Mon pare també ha sigut germà major de l'hermandat. Ma mare és l'actual cambrera.
0: Bueno, això ja són paraules majors, bon currículum.
1: Nosaltres en la Setmana Santa estem de sempre.
0: T'ho venia a dir, per aquest bagatge, aquesta trajectòria en la Setmana Santa, aleshores tu també eres plenament conscient i tu vas a viure molts d'aquests moments, no? d'estar, entrar en contacte en col·lectius. Saps molt bé el que es fa al llarg de l'any.
1: Sí, al llarg de l'any, per part de la Setmana Santa, es fan moltes activitats per tal de recaptar fondos, per contribuir i per ajudar a les necessitats més perentòries que es presenten, però també en consta que es fan activitats per tal d'acompanyar a les persones que pateixen. Es fa un dia d'acompanyament en els franciscans, es fan moltes activitats relacionades amb l'acció social.
0: Clar, aquesta part, Maria José, que acaba de dir Arantxa, també és important perquè sí, evidentment, les persones mengen o tenen que tenir una educació, això comporta algo més material, però un simple acompanyament sí. Lo que fa.
2: Tenim una jornada de convivència en els franciscans. A més, tant en el preventori com en els franciscans tenim, i en el comedor social tenim voluntaris de la Setmana Santa que comparteixen els seus moments en tot el món d'estos puestos. I també una altra cosa que fem és una replega en taules a Bon Nadal a últims del mes de novembre per a replegar menjar per al comedor social i per als franciscans. O sigui, estem en activitat contínua.
0: Així és. Això me recorda que aquests dies també estaven a Afasafor en taules informatives, sobretot per part d'Afasafor en concret, taules per a recaptar donatius, però també taules informatives, perquè és important donar a conèixer aquestes realitats. El cas dels malalts d'Alzheimer, familiars i persones cuidadores, aquestes realitats com les que vosaltres també teniu en compte i és importantíssim mostrar-ho.
2: Sí,
0: perquè la gent sigui conscient.
2: És molt important. Per exemple, les taules que posem de replegar aliments al carrer, antigament això es feia en el local de Junta Major i portaven allí, però la ciutadania no veia que la Setmana Santa no tan sols estava en un puesto, sinó que la Setmana Santa està repartida en les 8 taules de per tota Gandia i tota la ciutadania de Gandia mos ve i pot col·laborar amb nosaltres aportant coses.
0: Això m'ha fet recordar una ex padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat que deia no balconear, callejear. Sí. Me'n recordo aquesta frase.
2: Mari Carmen.
0: I això és el que fa la Setmana Santa. Recorre els carrers per ajudar a qui ho necessita. Arantxa, ara que en el calendari venim de la presentació en societat, quina data tenim més en el calendari?
1: Bé, per de pronte demà mon anem a Salamanca a participar dels encontres nacionals de cofradies. Estarem fins el diumenge, així que això és el més pròxim que tenim.
0: Que bo.
1: I després ja gaudir de les fires, que també tenim participació en els actes de fires.
0: Pues moltíssimes gràcies per fer este paronet abans d'anar a Salamanca per a participar i gràcies en nom d'Afasafor per aquests 150 euros perquè sabem que teniu molts fronts oberts i feu el que podeu. És d'agrair.
2: Es fa el que es pot, eh? Sí que així tenim molts foros oberts, però bueno, sempre ens en recordem de cada col·lectiu que ens necessita.
0: Ahí està el core. Maria José, Arantxa, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies
0: que,
2: a tu.
0: Sobretot, Arantxa, es veurem en un altre acte que altre, perquè ahí estem sempre per a contar-ho. Gràcies per la visita, gràcies. Me diuen ara que la meva companya Celia, que està per ahí baix per les taules, molt ben acompanyada. Celia, que tens coses que contar-nos?
3: Sempre tenim coses que contar, Dani, ja ho saps, i com sempre també doncs estic molt ben acompanyada. Jo ja estic acostumada a això, perquè a Afasafor sempre tenim convidats de primera. I clar, avui no sé realment qui són els convidats, si ells o vosaltres, perquè ells són els que manegen tot. Maribel, tenim una telefonada, veritat? A veure, bon dia.
4: Hola, buenos días.
3: Qui eres?
4: De part d'una família anònima.
3: Molt bé. I què voleu donar?
4: Aportamos 100 euros.
3: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies. No sé si esta família és d'ací de Gandia.
4: Perdó, que no l'entendí.
3: Són d'aquí, de Gandia?
4: Bueno, sí. Hay muchos años en Gandia y la verdad que bueno, que hemos sufrido en mi casa la enfermedad, y gracias a un diagnóstico a tiempo por una psiconeuróloga, a mi madre se le pudo detectar con tiempo, por lo menos para darle calidad a ella de vida al tiempo que duró.
3: Pues muchísimas gracias. Un ejemplo vale más que...
4: A que apoye esta labor, que bueno, que desgraciadamente nos toca, y al que le toca muy de cerca.
3: Así es, muchísimas gracias a esta familia anónima que ha dado 100 euros, ha donat 100 euros. Ens ha marcat per això, no? Perquè és un exemple real, que han viscut un cas d'Alzheimer a casa, i per tant això desperta molt més la consciència, a banda de, per supost, tota la llavor que fan des d'AFA. Però així al meu costat tinc a Charo, perquè a banda de telefonar i fer la donació, es pot participar de moltes maneres també, no?
5: Sí, la veritat és que en AFA fem diverses campanyes durant tot l'any. Val? Una de les més importants és la rifa. La rifa se fa, el sorteig, en el mes de juny, i pot participar qualsevol persona. No és precís que siguin socis o col·laboradors d'AFA, sinó qualsevol particular pot acostar-se allí on tenim l'associació i participar comprant paperetes. Inclús se'n poden emportar per a vendre'n i ens ajuden, saps? Entonces, lo que es, per exemple, en esta rifa de l'any que ve, el sorteig que fem, els premis seran un viatge per a dues persones de cap de setmana valorat en 300 euros i després també un val de 100 euros per a que puguen anar a dinar o a sopar a qualsevol restaurant. Saps? Entonces, la veritat que tots els anys la gent també s'anima molt a ajudar-nos a vendre i també pues, recaudeu una bona quantitat de diners.
3: I a banda de la rifa, també teniu loteria, no?
5: Sí, correcte. En Nadal sempre fem la loteria també, i bueno, la loteria es venta soles. A vegades, a més, recomano que la gent molt reserven temps perquè després venen i ja no la tenim. I bueno, tenim tant dècims com paperetes. Els dècims sempre es venem a 23 euros i les paperetes a 5 euros. El mateix pot vindre qualsevol persona a comprar-ne, però ja el dic, la loteria es ven molt, molt, molt a pressa i recomano que m'ho reserven en temps.
3: Pues ahí queda això, rifa i loteria, no, Charo? Sí. I ja, per supost, totes les persones que vulguin telefonar i donar la, bueno, pues fer l'aportació que vulguin, sempre és benvinguda, no?
5: Sí, sí, des de luego que sí. I a més, agraïm des d'ací a tots els que participeu, que el que hem parlat sempre, que per poc que siga el donatiu, ens va molt bé per a continuar en, en tot el que fem allí, per ajudar a la gent.
3: Charo, moltíssimes gràcies. Crec que no t'he presentat el càrrec, que tu eres l'administrativa d'AFA, per a que, bueno, ja coneixerà tot el
5: sí,
3: món, no?
5: Sí, ja coneixen ja. Són molts anys, ja.
3: Ja són pas anys. Bueno, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
3: Charo, gràcies. Clar, estem parlant de donacions, de també de loteria, de rifa. En qualsevol cosa que es participe, que es donen aquestes aportacions, sempre és benvingut. I escolteu, perquè Maite, abans, en l'entrevista amb Dani, ens ha parlat d'aquests tallers de fase inicial, i tenim un vídeo, perquè clar, és un projecte que ha començat ara, esta setmana, i tenim un vídeo que ho exemplifica molt bé. Anem a veure-lo.
6: En el regidor de districte, en Salvador Gregori, i una representant de l'associació de veïns que ens han fet la sessió de l'espai que tenim just aquí al costat del centre nostre, a la plaça Santa Anna. És la biblioteca, són dos sales, us han cedit les dos sales de dalt. Realment aquest projecte ja portava molt de temps esperant a portar-se a terme, el que passa que no trobàvem un lloc que fora l'essència que tenim ací a AFA, un lloc en llum, un espai obert, i al final l'hem trobat. Tenim just pegat a AFA dos sales on la idea és donar-li continuïtat a aquest projecte d'AFA. Quan es van convertir en un centre de dia, hi havia un grup de gent, aquesta gent de deteriorament cognitiu lleu, gent en aquesta primera fase de la malaltia, on el recurs d'un centre de dia pues no és un lloc per a ell. No és un lloc per a ell perquè així estan de 9 a 5 de la vespre, més o menys, 9 i mitja fins a les 6 i mitja. Entonces necessitem un recurs on aquesta gent recient diagnosticada poguera vindre a fer tallers d'estimulació cognitiva, gimnàstica, teràpia lúdica, socialitzar, i pues, finalment han pogut portar a terme a aquest projecte i no deixar pues, de costat a lo que és realment l'essència de AFA, acompanyar des de l'inici de la malaltia. Aleshores, simplement pues, donar-les gràcies perquè aquest projecte s'ha pogut portar a terme a Salvador i la
7: xica. I l'associació de veïns, i gràcies per poder utilitzar. A més, com està pegat, és el mateix edifici, sí. Pues, bueno, pràcticament pues, els mateixos usuaris no noten que estan en un lloc diferent, estan en el centre nostre.
6: Sense aquest espai, aquest projecte no s'hauria pogut
7: no
6: portar
7: pogut,
6: a terme,
7: igual, no.
6: Perquè tenim psicòleg, tenim l'ATASOC, tenim la fisioterapeuta, nosaltres ens desplacem d'un lloc a l'altre a través d'un pati interior. Aleshores, tenim que donar-los les gràcies perquè realment sense aquest espai aquest projecte no hauria pogut veure la llum. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a tots.
6: En nom de la presidenta i jo que estic portant a terme. Gràcies. També aprofitem aquest espai per a fer una mica també de difusió d'aquests tallers. Poden vindre així a la plaça de Santa Anna a informar-se. Són tallers pensats per a gent en estimulació i en deteriorament cognitiu lleu, gent en aquestes primeres fases de la malaltia, després d'un diagnòstic que s'apropen a AFA, i seran tallers de 3 horetes, 2-3 dies a la setmana, i ja vos dic, allí tindreu des d'estimulació cognitiva, un espai de socialització i lúdica, i un espai per a fer gimnàstica, però faig èmfasi en gent en primeres fases de la malaltia, en deteriorament cognitiu lleu, fase lleu de demència. Moltíssimes gràcies.
0: A favor de l'Alzheimer des d'este centre comercial La Vital. Crec que ho he dit, si no, torne a repetir-ho. Si encara estan a temps, si pensaven vindre en un altre moment a comprar al centre comercial La Vital, si poden, abans de dinar, encara que ja va sent hora de dinar, però bueno, retar-se una miqueta a l'hora de dinar, s'acosten al centre comercial La Vital i així pues, compartir també este directe. I així també poden fer el donatiu, fer-ho efectiu amb les companyes que estan en la taula. I si no, recorde el telèfon. 675 57 42 42. Que no l'has pogut anotar, torne a repetir. 675 57 42 42. Per favor, cridem per a sumar. Ja hem arribat a les 5 xifres de la recaptació que portem. Després de que un anònim hagi donat 500 euros, l'Ajuntament de Guardamar 200, l'Ajuntament de Miramar ha fet un donatiu de 300 euros, Verdiprés ha donat 500 euros, Moratal Esport 200 euros i un donatiu de 60 euros per part d'un altre anònim. Total, 10.225 euros. La cosa no va mal, però jo estic segur que anem a sumar. 675, 57, 42, 42. Que s'acaba este directe, podeu seguir cridant. Van dir que des de les 8 del matí a les 4 de la vesprada continua habilitat esa línia telefònica. Però el que està davant. Si ho feu ara, millor, i així ja no se vos oblida. Hem parat a Setmana Santa. Sí, ara toca parlar amb les falles. I tenim la representació, el top 3, podríem dir, de les falles de Gandia, perquè tenim a la fallera major infantil, que ja té el seu micro en la mà, Valentina Jordà. Valentina, molt bones tardes. Arriba't més el micro. Com estàs? Estàs bien?
8: Sí, estoy muy bien.
0: Con ganas de que lleguen las fallas, ¿no?
8: Muchas ganas,
0: aunque da un poquito. Pero ahora hablaremos porque hay cositas por ahí, por en medio. Fallera major del 2027, Lídia Marín. ¿Qué tal, Lídia?
9: Molt bé.
0: ¿También ganas de que arriben las falles?
9: Bueno, disfrutando de todo primero y después ya arribarán las falles, sí.
0: Esa es la actitud y yo creo que está bien insertada. Si no le pregunté a Francisco Martínez, el presidente de la Federación de Falles.
10: Buenas tardes.
0: Esa es la actitud, ¿no?
10: Esa es la actitud.
0: Disfrutar de tot.
10: El moment, clar. I tot arriba, tot arriba.
0: Podríem dir, president, disfrutant de les falles, però sense oblidar ese contacte, i sabem, som conscients que el manteniu amb les diferents necessitats de la realitat que s'envolta, disfrutar-ho però sense perdre ese contacte amb necessitats com esta, sí, d'AFA, sí. Safor.
10: No hi ha que perdre la perspectiva i la necessitat que té la societat gandiana de les ajudes de tot el ciutadà. Des d'ací aprofitem, de fer majors igual que jo, a convidar a la resta de les 23 comissions a participar d'una forma activa, igual que ho fan en altres moments d'esta campanya, que és molt important. Mm. Sabem que cada vegada n'hi ha més gent afectada per l'Alzheimer, sí. I pues, tindre el recolzament de l'associació és d'agrair. Fan un esforç molt gran perquè aquesta gent tingui la seva ajuda.
0: I jo suposo, Lídia, que som joves, i vaig incloure jo també, perquè no, ja que estem, però no hem d'oblidar que l'Alzheimer, tots estem en el sac, i això comenten els experts, els professionals, que cada vegada són de més temprana edat, l'Alzheimer. Som joves, però també hem d'estar ahí, no? Implicats.
9: Clar, a veure, nosaltres, ara que podem, no? Crec que som el fer hincapié i animar a la gent a que participi i ajuden totes aquestes entitats, perquè més pront o més tard ens pot tocar, o inclús a nosaltres, o a algun familiar així més proper, i sempre va molt bé tindre aquest tipus de recolzament. Així en aquestes associacions.
0: Valentina, que m'han dit que la fideuà t'agrada? ¿Te gusta la fideuà?
11: Sí.
0: Entonces, quan són les fideuàs de les falles? Són el dia 5?
11: El
0: 9 d'octubre. Ah, mira, no, jo antes. El 9 d'octubre, tu vas a fer alguna fideuà o tu vas para comértela?
11: Tú sabes. Yo voy para comer.
0: Tú para comer, tú eres lista como yo. Tú que me la hagan y yo me la como. Y si hace falta, controlo que la hagas buena, para que no te salga mala. ¿Cómo lo estás pasando? Todavía no ha mucha actividad. Hace semana y media, mes o mes, ¿no? Fueron las presentaciones vuestras, la tuya y la de Lidia, que las pudimos ver en directo aquí en Telesafor. Pero coméntame, ¿cómo fue? ¿Era como te esperabas? ¿Era mucho mejor? ¿Cómo lo viviste?
11: Pues cuando fui reina de la falla, pues lo viví bien, pero ahora siendo falla mayor infantil, pues lo he vivido mucho mejor.
0: Ah. Y todo en casa todos te apoyan, ¿a que sí?
11: Sí.
0: Todos te apoyan. Y te consienten todo, porque una falla mayor se lo tienen que consentir todo, ¿a que sí? No me digas que no, que vamos a quedar fatal si nos ven en casa. Te lo consiente todo, lo dejamos ahí. Moment especial, ¿no, Lídia, la presentació?
9: Sí, és una nit, bueno, en el meu cas una nit super màgica, molt especial, i de veure tot el recolzament de tota Gandia, i la veritat que va ser un dia molt guapet.
0: Ah. Sí. I parlant de implicació en la realitat que s'envolta, fins i tot en la Fira Festes, perquè clar, que sigui el tio de la porra sense Francisco, sense la banda dels fallers i falleres, no? Que ja està ahí, el
10: sí,
0: dia 2.
10: Sí, el dia 2 d'octubre és el tio de la porra. La veritat que la banda que porten els fallers és la més veterana, és la, sí, que va agarrar el relleu en el seu dia, i a dia d'avui la banda és la més veterana, és la més nombrosa. Mm. Està dient que el president de la Junta Local sigui el tio de la porra, i és una participació que m'encanta, és una participació molt divertida.
0: O sea, que tú te sueltas la melena.
10: Yo me suelto el de moño, banda. Sí, como director de banda. Lo menos es la música, pero me pasé muy bien. La verdad es que la recepción de chiqués con el Bewen y,
0: sí,
10: y con tiene la figura del tío La Porra Gandía, es una figura muy arraigada, y no me es por la expresión de ellos, es digna.
0: Y a mí, hablando de las expresiones, es que es importantísimo el papel que jugó como a caps de banda, porque he de transmitir, he de ser muy expresivos, exagerar, ¿no? Diría, fincito, pero transmetre esa eufòria.
10: Sí, clar, tu tens que fer els moviments que siguin
0: cridaners,
10: que participin a la gent d'una forma d'il·lusió. Jo agarré bones suades, jo, i no estic mal de forma física, però tinc que reconèixer que tot és un bot i de més, sí, i acabes suant molt. O sea, és més, és que t'ho porto, el paper en si, quan el claves dins del paper, vas creixent i vas donant més activitat.
0: Te deixes dur. Te deixes dur. I caus, al final caus.
10: Sí, sí, sí.
0: Lídia, tu has estat en el tio de la porra, en els bandes?
9: Sí, jo vaig eixir quan vaig ser reina de la falla en el 2024, i la veritat que és un dia super especial, perquè també com a que recordes quan tu eres menuda i senties els tambors arribar al col·le i veus les cares d'il·lusió dels xiquets, i és una passada, la veritat. Ah. Sí.
0: Valentina, tu, demasiado jovencita, no?, para estar... ¿No te deja todavía salir?
11: No.
0: Tu eres de las que saca del cole el tío de la porra. Pues sí. Háblanos de eso. Francisco, el presidente, te comentaba que ir allí, ver las caras vuestras y tal. ¿Esperáis allí nerviosos y nerviosas el día que llega la banda El Tío La Porra?
12: Sí.
0: ¿Y a partir de ahí qué pasa? Que se acabaron las clases. Se acabaron las clases. O sea, normal que lo estéis esperando. ¿Tienes ganas de ser mayor de edad, de tener los 10? ¿A partir de Stewie?
13: Sí.
0: ¿Tienes ganas de tener los 18 para salir? ¿O cuando tengas 18, lo primero que vas a hacer es apuntarte a la banda El Tío La Porra?
12: A ver, ganas no tengo que llegar a los 18, pero...
0: Cuando los tengas, te vas a apuntar, seguro, ¿no? Va a ser lo primero que hagas. Soplas la vela de la tarta con el número 18... y te vas online a meterte en la banda del tío. ¿Cuándo es tu cumple, por cierto? ¿Qué día?
12: 18 de diciembre.
0: 18 de diciembre. Sí. Ahí ya está Roberta para la inscripción de...
13: Lo bien para ellos.
0: Van a abrir por ti, sí, el periodo, sí, online.
10: Fernandista, ¿cree que tenía una banda chove? ¿Cree que tenía una banda? ¿Cree que sí, una banda que es bien menuda?
0: Bueno, muchísimas gracias.
10: A vosaltres.
0: Per la visita. Es Belle per Falles.
12: Claro,
0: gracias.
12: Sí, gracias.
0: Nosaltres seguim, però ara de acomiadar als oients en Ràdio Gandia Ser, perquè a les dos tornem la senyal a Madrid. Gràcies per acompanyar-nos, però... No se vayan en Telesafor, porque seguim. Anem a publicitar.
14: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
15: De nada ha servido la presión social ni el ofrecimiento de un ciudadano particular para pagarle el alquiler. Este es el momento en el que Mari Carmen abandona su casa en la que ha vivido más de 70 años. Se ha tenido que marchar en una camilla. Mari Carmen... como foto de las consecuencias de un modelo atroz, con un fondo buitre que la ha echado de su casa y que no le ha dado ni una hora de margen para recoger sus cosas.
16: Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen, con un estado de salud muy delicado y que ha sido trasladada al hospital desde el número 46 de su casa en Sanz de Baranda. Está ahora en el Gregorio Marañón. De allí, de su casa, se ha marchado entre los gritos de los vecinos y con todos los activistas antidesahucios que se han concentrado frente a ese portal durante toda la noche. Allí sigue una compañera de la SER, Lidia Payo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. A esta hora la zona empieza a retomar la normalidad. Las cafeterías que habían permanecido cerradas durante toda la mañana comienzan a desplegar sus marquesinas. Parece que es un día cualquiera, pero está claro que no es así. Lo que sabemos a esta hora es que han trasladado a Mari Carmen en ambulancia, sí, al Hospital Gregorio Marañón. Al parecer ha estado acompañada durante toda la mañana por un familiar, un primo, pero todavía no está confirmado si se podrá quedar con él. Según fuentes del área de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid, Mari Carmen habría rechazado la plaza residencial que le ha ofrecido el SAMUR Social porque preferiría alojarse con familiares. No obstante, confirman desde este área que si finalmente decidiera aceptar la plaza, se la volverían a ofrecer. Y a esta hora, Casal, los gritos de los vecinos, de los activistas que durante toda la mañana, durante toda la noche han estado apoyando a Mari Carmen, pues se han apagado, ya no queda casi nadie. Acabamos de ver a los últimos activistas recogiendo sus pertenencias de esa noche, de esa acampada que da muestra a este broche final que ha sido el día de hoy.
15: La foto en la calle Sáenz de Baranda de Madrid, a partir de las 2:30 regresamos allí, pero como digo, el caso de Mari Carmen ha reabierto de nuevo el debate sobre la vivienda en nuestro país, sobre estos modelos alentados en comunidades como la de Madrid por dirigentes como Ayuso, que ayer defendía el derecho a prosperar en paz. Y también abre una brecha en el Ejecutivo, donde Sumar ha pedido a la parte socialista del Gobierno que lleve de nuevo el decreto sobre vivienda al Consejo de Ministros de la semana que viene. El ministro Urtasun esta mañana.
18: De los fondos buitre, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no esperan nada, absolutamente nada. Pero del Gobierno Progresista de España y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene, sí. Y por lo tanto, lo que tengo que decir es que la semana que viene, sin falta, el Consejo de Ministros debe aprobar el Real Decreto de Vivienda con los desahucios y traerlo aquí y que todo el mundo esté a la altura. Hoy, este caso de Mari Carmen es un auténtico punto de inflexión y ya no podemos quedar impasibles.
15: No podemos quedar impasibles. Presión del Ministerio sobre el Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez, a partir de 12:30 con Jordi Fàbrega. Nosotros analizamos aquí en Hora 14 cómo está ese decreto, por qué no sale adelante y cuántos desahucios se producen en España. 2:03 y es noticia importante de última hora que acabamos de conocer hace unos minutos. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de remitir al juez Calama la información que le reclamaba el juzgado sobre el origen de las joyas que aparecieron, recordemos, en la caja fuerte del expresidente del gobierno, en su despacho. Fueron un regalo, dice Zapatero, en 2007 del rey Abdullah de Arabia Saudí. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, explica la defensa de Zapatero que fueron una atención estrictamente personal del rey Abdullah que se le entregó en su residencia en la Moncloa en junio de 2007 durante la visita oficial a España del monarca saudí. Según detalla, aceptó esa atención por deferencia y guardó las joyas, las 12 piezas más valiosas de las incautadas, como muestra de respeto y agradecimiento sin haberles dado en todo este tiempo ni uso ni destino alguno. El problema es que Arabia Saudí no ha contestado a las dos misivas que ha enviado Zapatero por vía consular solicitando que confirmen la veracidad de su relato. Ha pedido al juez que, si considera insuficiente su versión, libre una comisión rogatoria para recabar de la Corte Real de Arabia Saudí la confirmación de que esos lotes de rubíes, esmeraldas y zafiros fueron un regalo personal a quien era en 2007 presidente del Gobierno de España.
15: Ampliamos. Recordemos que las hijas de Zapatero tienen que prestar declaración como imputadas en este caso, en el caso Plus Ultra, el próximo 30 de noviembre. 2 y 4, un bote de gas pimienta en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo. La diputada del PP, Ana Vázquez, expulsada de la Cámara Baja tras mostrar ese bote durante la sesión de control para denunciar la situación que se vive en Ceuta.
20: Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
21: Tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso.
15: Francina Armengol la ha expulsado. Ella se ha resistido y tras defender por todos los medios que le han dado voz esta mañana que no se trataba de un arma, las cosas se han ido complicando más porque uno de los asesores de Ana Vázquez ha vaciado, dicen sin querer, el bote en un baño, provocando que 12 personas hayan necesitado atención médica y obligando a acordonar algunas zonas del hemiciclo, en concreto pasillos del Congreso. Cámara Baja, Joan Gimeno, buenas tardes.
22: Buenas tardes. Sí, la diputada ha repetido varias veces que el bote estaba vacío, pero después de ser expulsada del Pleno, le ha pedido a un trabajador del PP que fuera a un baño a limpiarlo. Es ahí donde, según él, lo ha accionado varias veces pensando que estaba vacío. Esto ha provocado que el gas se haya esparcido por el edificio y ha obligado a la policía a acordonar 3 baños, una cocina y un comedor del Congreso. Además, se ha tenido que atender a 12 personas afectadas por los efectos de este spray pimienta, una de ellas, una persona de la delegación de Mauritania que estaba de visita diplomática y que se ha sentido indispuesta. Aunque ya sabemos esta versión, la policía continúa hasta ahora investigando y revisando las cámaras de seguridad.
15: Y más cosas que nos deja este miércoles.
16: Hora 14, con Javier Casal.
15: Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: Muy buenas. Lo último es que un helicóptero del ejército ruso acaba de introducirse en el espacio aéreo de Polonia, que ya ha iniciado un plan para modernizar su red subterránea de refugios ante las incursiones de drones y misiles rusos. Hoy ha sido un helicóptero. Y nuestra intención es acercarnos al Festival de San Sebastián y escuchar a Brad Pitt, que ha pedido centrarnos en lo que nos une, que es casi todo, tras interpretar en su última película a un ex militar que intenta sobrevivir en Alaska tras un accidente de avión. El personaje más exigente, cuenta, de toda su carrera.
15: El tiempo, ya estamos oficialmente en otoño, aunque no lo parezca, Jordi Carbó.
24: El otoño ha llegado a nuestro país con tiempo todavía plenamente veraniego y todavía va a ser así durante unos cuantos días más. De momento esta tarde, de nuevo sol, algunas nubes en puntos costeros, sin lluvia y temperaturas máximas de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, cerca de los 40 en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, pero también ya en muchos puntos de Canarias, hoy sobre todo en las islas más orientales, donde la calima también irá a más.
15: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
16: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
25: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salomé Pradas habló del Les Alert tres horas antes de su envío el día de la Dana. Es la enésima versión que tenemos sobre esto y es la que ha dado hoy ante la jueza en su declaración como testigo Javier Sendra, que era secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes. Contradice así la versión dada por la propia investigada Pradas ante la jueza. La versión de Sendra también entra en colisión con la de otros testigos, como Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y eso que a su entrada de los juzgados, Javier Sendra ha dicho que se acuerda de lo que se acuerda, que no se acuerda de todo. Pues hay muchos detalles que muchas víctimas no han podido olvidar y que, por supuesto, no habrían querido vivir.
16: Hora 14, Comunidad Valenciana.
25: El secretario autonómico de Infraestructuras de la Generalitat, Javier Sendra, que estaba en el mismo cargo durante el Consell de Mazón, ha declarado hoy que la entonces consellera de Interior, que Salomé Pradas, propuso el envío de un ESA Alert a las 5:30 de la

0: como un pecado.
1: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
2: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
3: ¿Qué tal? El grupo municipal del Partit Popular de Tavernes del Valldigna, que denuncia que el govern local ha votat en contra de la seva proposta que pretén donar de plenes garanties i seguretat jurídica a la posada en marxa de la piscina municipal coberta. El Partit Popular ha subratllat que en cap cas es vol detindre o bloquejar l'abertura de la instal·lació, sinó més bé al contrari. L'objectiu de l'esmena dels populars és assegurar, diuen, que el servei s'obriga bé, amb rigor i sense comprometre el futur econòmic de l'Ajuntament, ni tampoc cargar un problema majúscul per al proper govern. Així, la portaveu dels populars, Eva Palomares, ha defès en el plenari una esmena de substitució recolzada en els advertiments dels informes d'intervenció que assenyalen nombroses complicacions i carències en l'expedient actual. Entre les dades més alarmants, l'informe detalla un desfasament inicial de quasi 300.000 euros sols en el primer exercici, posant de manifest que els ingressos previstos són clarament insuficients per a cobrir els gastos durant els 10 exercicis analitzats. A més, l'estudi econòmic presentat pel govern municipal assenyala una previsió, diuen els populars, poc realista, al fer una previsió de 1.600 abonats anuals enfront dels 1.914 usuaris potencials estimats per a tota l'àrea d'influència. Escoltem a Palomares.
4: Apareixen informes d'intervenció en els que diu: es comprova que els ingressos previstos són insuficients per a cobrir les despeses durant els 10 exercicis que contempla la previsió. El desfase que es produeix entre els ingressos i les despeses és per un import molt superior en el primer exercici de 268.000 euros. El mateix informe conclou que la gestió directa produeix inestabilitat pressupostària en 2026 i desequilibri en els exercicis posteriors. La gestió directa del servici de piscina presenta inestabilitat pressupostària derivada de la necessitat de finançar part de les despeses.
3: I ja saben que al llarg d'este matí s'ha celebrat el telemarató a benefici de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer AFA La Safor, en el qual col·labora el grup Radio Gandia i retransmès en directe tant per la SER com per Tele Safor. Con tots els anys han col·laborat el Centre Comercial La Vital i s'ha comptat també amb la presència d'autoritats municipals de la comarca, també representants de col·lectius de Gandia, com ara les Falles o bé la Setmana Santa. Gràcies a totes les aportacions s'ha aconseguit recaptar al voltant de 12.000 euros. Maite Genís és la directora d'AFA La Safor i també és neuropsicòloga.
5: Sí que és important que la gent estiga pendent de que el seu familiar, per desgràcia, tinga l'edat que tinga, perquè cada vegada tinc més joves, gent de 50 anys, ja cada dia n'hi ha més, i lo que és, pues en el moment en què comencen a veure que es despisten, que es desorienten un poc en el carrer, que no se recorden de les dates de naixement de la família, i que dius, això tindria que saber-ho, això és important.
3: I el Partit Popular de Gandia, que ha exigit al govern local que agilitzi l'homologació de la pista d'atletisme Toni Herreros, que ha reobert, com saben, després d'unes obres que han acumulat més d'un any de retard. Els populars adverteixen que la instal·lació encara té pendent l'homologació necessària per acollir competicions oficials i que prop d'un miler d'esportistes tenen en aquesta instal·lació un espai de referència. Pel que fa al regidor d'Esports, Jesús Naveiro, ha reconegut que existeix una deficiència relacionada amb el REC. No obstant això, assenyala el socialista que una vegada s'esmene, la pista obtindrà la homologació definitiva. Escoltem a Naveiro.
6: La pista està molt ben executada a falta d'un remat relacionat amb el REC. Jo li diria al PP, que ja li dona igual tot, que preguntaren als atletes i als esportistes que ja estan gaudint de la pista d'atletisme Toni Herreros. Ja tenim peticions per acollir events de referència d'àmbit nacional. Per favor, tenim una de les millors pistes d'Espanya, la millor de la Comunitat Valenciana. Estan nerviosos, que ens deixen treballar.
3: I ens n'anem a Oliva perquè el projecte de renaturalització de l'espai de l'antic campament municipal del Carritxar d'Oliva està sent un èxit. Així ho ha constatat el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament Oliver, ja que de les dues bases que es van construir abans de l'estiu ja han servit com a punt reproductor per als amfibis de la zona, complint així amb el seu objectiu de l'actuació. Abans de la intervenció, recordem que els amfibis no tenien més remei que posar els seus ous en l'antiga piscina abandonada. Ara, amb l'actuació executada, estos animals compten amb dos punts segurs i adaptats per a la seva reproducció, garantint així la continuïtat dels amfibis en l'entorn, els quals estaven, recordem, en retrocés poblacional a nivell global. I la consellera d'Educació, que incrementarà el finançament destinat a diverses actuacions del Pla Edificant en centres educatius de la Comunitat Valenciana, entre ells el Col·legi Magraner de Tavernes. Aquesta instal·lació educativa del Vall d'Igna comptarà amb 1,3 milions d'euros addicionals per a una actuació d'educació i ampliació, amb el que el finançament global d'esta delegació se situarà al voltant dels 4,2 milions d'euros. I en pàgina empresarial, la companyia Vicky Foods, originària de la Safor, inverteix 10 milions d'euros en l'ampliació de la seva planta de producció a Algèria. El projecte comprèn un nou magatzem i dues noves línies de producció, una destinada a la fabricació de planxes de bescuit i una altra de pa, que permetran duplicar la capacitat productiva d'esta planta. I la pujada dels costos laborals és un fet. La pressió de la inflació tira a l'alça els salaris com un mode de compensar la pèrdua de poder adquisitiu. Esta situació també s'ha traslladat al sector turístic. La negociació col·lectiva en el sector d'hostaleria de la província de València ha aconseguit un preacord entre agents socials i empresaris de manera que es fixa una pujada dels salaris del 13% que s'anirà implementant durant els propers 4 anys. Escoltem precisament al president de la patronal hotelera de Gandia i la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, al voltant de este asunto.
0: Significa es que pues este año estamos respetando, digamos, el IPC de este año, porque realmente en este año no es que sea un 4, es un 4 más un 1% que ya se arrastraba del convenio anterior, con lo cual estaríamos hablando de un 5, ¿vale? Con lo cual estamos respetando o estamos intentando que el trabajador del sector recupere el poder adquisitivo, y luego los próximos años el 3% es para dar certeza tanto al sector empresarial como a los trabajadores y hacerlo además pues por encima de las previsiones que podemos manejar a día de hoy de los IPCs de los próximos años.
2: Radio Gandía. Cadena SER.
7: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
8: Descubre el nuevo MGZS Gasolina, el SUV familiar que lo tiene todo. Diseño renovado, amplio, cómodo y con un equipamiento espectacular desde solo 14.990 euros. Y para que conduzcas con total tranquilidad, 7 años de garantía oficial MG. Un SUV pensado para la ciudad, para viajar y para disfrutar cada kilómetro. Ven a MG Marcos Automoción en Gandía y Sativa. Conócelo y solicita tu prueba de conducción. Nuevo MGZS Gasolina. Tu próxima aventura empieza aquí. Todos queremos estar entre los mejores. En 2026, Skoda ya es la segunda marca más vendida en Europa. En Skoda Jorro Import, descubre nuestra gama de combustión con Fabia, Kamiq, Karoq y Kodiaq y la gama eléctrica con Elroq, Enyaq, Epic y Peak. Celébralo con hasta 9.000 euros de descuento en eléctricos de stock y aprovecha las ayudas del Plan Auto Plus antes de que se acaben. Oferta válida solo hasta fin de existencias. Skoda Jorro Import, frente a Dulcesol.
9: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a Givo Cars de la mano de Peumóvil. Calidad garantizada. Impresionantes oportunidades que no puedes dejar pasar. Te esperamos en Avenida de Alicante 156, Gandía. Peumóvil y Givo Cars. Compromiso con la excelencia.
2: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: En la Ventana Gandía, la entrevista.
1: El Ayuntamiento de Gandía acaba de finalizar una de las obras más esperadas de esta legislatura, como son esas cases de ferroviarios, un proyecto que costa molts diners, diners posats per Europa, també en este cas pels propis veïns. I després d'un any de treball, de molt de treball, ja tenim enllestides aquestes vivendes. Salvador Gregori, regidor d'Habitatge de Gandia, gràcies per atendre'ns.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres. I sí que tens raó en el que dius, perquè molt de temps i moltes molèsties, perquè sempre és molt difícil fer obres en la gent vivint. Però bueno, bien està el que bien acaba.
1: Efectivament, Salvador, era una de les principals situacions complicades, no? El fet que els propis veïns estigueren vivint en aquestes residències, en aquests habitatges i aquests immobles, compaginar l'obra i al mateix temps estar vivint aquestes persones dins ha sigut difícil, el resultat ha sigut l'esperat, Salvador.
2: Pues home, en principi sí. Fem un pensament en l'envergadura de la empresa, no? Estem parlant de 182 vivendes, d'uns edificis que són finals dels anys 60, tenien molt d'any, tenien moltes patologies i, bueno, pues n'hi havia que actuar, perquè si no s'actuava, al final, en poc de temps, possiblement tingueren que haver sigut els propis propietaris els que haveren tingut que fer eixa actuació, però en els seus diners. I clar, la situació era difícil perquè són 182 famílies. 182 famílies, a veure, si fora una finca de 10 pisos, però bueno, estira que te va. És que 182 vivendes. I en la situació que està en aquests moments, la vivenda, la dificultat per trobar vivenda, doncs imagina't la problemàtica que haurà sigut. Com hem comentat al principi, en un lloc on estan fent obres no és mai fàcil. N'hi ha coses que se trenquen com a conseqüència de les obres, perquè n'hi ha soroll, n'hi ha pols, ha fet un estiu molt calorós, les finestres moltes vegades no poden estar obertes per tots aquests problemes i, evidentment, això que genera un malestar. Soles n'hi ha que anar en aquests moments a ferroviaris i veure l'aspecte que n'hi ha. El carrer com s'ha quedat, l'edificació com s'ha quedat, com estava antes. Evidentment, no ha quedat tot per fer-te, segur. De totes maneres, nosaltres tenim el compromís per part de l'empresa de que hasta que no s'arregli l'última incidència de les molèsties o de les coses que s'hagin pogut trencar. Els propietaris, en principi, no se'n van. Crec que ha sigut una actuació que feia falta, que afortunadament ha eixit molt bé econòmicament, perquè no és el mateix tindre un 82% i el propietari sols paga un 18% i si ho havia tingut que fer el propietari directament hauria sigut molt més gravós econòmicament. I bueno, pues n'hi havia que ser valents i prendre decisions. Este govern ho ha sigut. I ho ha fet. Sé que n'hi ha malestar en algunes plantes baixes, perquè se paga molt, però és que s'han legalitzat totes les obres que hi havia, totes.
1: És important també, Salvador, comentar la situació a partir d'ara. Els propietaris podran, en la renda de l'any que ve, portar aquest tema per, d'alguna manera, desgravar-se. No? Comenta-nos exactament una persona que tinga un habitatge en ferroviaris, què és el que té que fer? Quins passos ha de donar?
2: Bueno, a banda de lo que és de lo que les els propietaris s'han estalviat, que s'han estalviat un 82% del cost de l'obra i de l'urbanització, n'hi han dos factors fiscals importants també. D'eixe 82% no se té que declarar res en renta, perquè a tu, en realitat, han donat un 82% del cost de l'obra. Tens un increment de patrimoni. D'això no se va a declarar res perquè està exempt. Això és el primer efecte fiscal. I després, del 18% restant, que és el que aporta el propietari, al ser una rehabilitació d'un edifici integralment i com a conseqüència per una característica determinada que és l'objectiu era fer una millora en l'eficiència energètica, pues ahí n'hi ha una altra qüestió favorable, que és que en la renta de l'any que ve i en la de l'any 27, que es fan el 28, de moment que està així en aquests dos anys, un es podrà deduir hasta el 60% de lo que ha aportat. Això pot ser molt golós, per exemple. Imagina't que una persona que hagi pagat aquest 18%, per dir alguna quantitat, per ser número redon, siga 10.000 euros. Doncs d'aixòs 10.000 euros se podria rebaixar el 60%. És a dir, se podria deduir 6.000 euros. Clar, a que se puga deduir e que tindré coses que pagar, perquè si no té res que pagar no l'ho poden deduir. Lo que sí que està clar és que ahí, pues bueno, si al final uno tenia que pagar 400 euros per IRPF, pues en este cas una persona d'estes pues ho pot deduir. I bueno, és un altre avantatge fiscal més que té, i lo que té que fer és bàsicament, també quan tu no fas la seva declaració de renta, pues jo crec que li mereix la pena que vagi alguna persona que tinga una certa experiència, però n'hi haurà un apartat que al final, quan diu, vas imponible, no sé què, no sé quantos, total a pagar, 1.200 euros, per exemple, o 550 euros, pues d'ahir sap que eixa quantitat, si és inferior al 60% del que ha pagat, ja no ho té que pagar, ho deduix. Per tant, és un estalvi econòmic de la part que li ha costat, de lo que ell han aportat, pues el 60, hasta el 60% se ho poden deduir en dos anys. De moments, en dos anys. La renta de 2026, que es fa en el 2027, i l'IRPF de 2027, que es fa en el 2028. Aquestes quantitats se les pot deduir de lo que té que pagar, no de la base imponible, sinó de lo que li toca pagar directament a Hisenda, se ho pot deduir.
1: Estem parlant, Salvador, d'un problema de l'habitatge de tota Espanya, en definitiva, però el que ens ocupa així en Gandia és interessant fomentar el que és la construcció. Aquesta iniciativa en público-privada, comentava l'alcalde fa poc en aquest inici del curs polític, una iniciativa que m'agradaria, Salvador, que concretares, que donares quina és la idea i quines són les bases en les que està treballant-se.
2: Pues mira, molt senzill. Les competències, ho han dit moltes vegades, les competències per exclusives per a fer vivenda són de la Generalitat Valenciana. De fet, ara en la llei de la vivenda crec que a la Comunitat Valenciana li pertoquen quasi 1.000 milions d'euros per a poder impulsar, fer ajudes, distintes línies d'ajudes i tal. Bueno, pues d'aixòs diners, teòricament, pues la Generalitat Valenciana i de lo que fique ella del seu pressupost, pues pot fer vivenda. Quin exemple tenim a Gandia? Bueno, que tenia quatre parcel·les. Té quatre parcel·les la Generalitat Valenciana en Santana i, bueno, tres anys després encara n'hi ha una que acaben de fer el sotón. Les altres tres encara ni no has començat. Quines alternatives es planteja? Doncs pues mira, n'hi ha una que anem a començar ara, que és possiblement una cosa molt, molt simbòlica però cridanera. Anem a fer sis vivendes ahir en Benipeixcar. Estem ara en licitació, va a través de licitació el projecte. Anem a treure la licitació sis vivendes per a poder construir en recursos propis vivendes i després ficar-les a la venda, vivendes de protecció pública, òbviament. I després n'hi ha una altra línia d'actuació que és a través d'una cosa que es diu les cooperatives de vivendes. Les cooperatives de vivendes que possiblement tinguin una mala fama, però jo me'n recordo la cooperativa aquella famosa de fa molts anys, que va ser una estafa i tal, però que avui tot això està molt més regulat. Què significa una cooperativa? Pues l'Ajuntament de Gandia fica a disposició de la cooperativa un solar, se monta una cooperativa de la gent que pugui estar interessada i se fan les obres. En la cooperativa és la que contrata a la constructora i al final pues, n'hi ha una avantatge clara. Una ventaja clara, que el benefici promotor, que és al voltant d'un 20, un 25%, desapareix tot això, pues és un benefici pel cooperativista. Pues eixa és la col·laboració público-privada. Sí que anem a fer eixa figura perquè, a més, si se fa vivenda de protecció pública i, a més, és en modo cooperativa, pues se poden traure subvencions d'hasta 600 i 700 euros per metro quadrat útil. I una altra forma de col·laboració público-privada és el mateix que està fent la Generalitat, però que no ho acaba de fer, que és el tema de el que es diu una permuta. L'Ajuntament trau un solar que estigui sense ús i el que se fa és el solar li devais al constructor i com li paga l'Ajuntament. O sigui, no li paga per el solar, però li paga en pisos, el que era tota la vida, solar a camí d'obra. Ara es diu permuta. Quan s'acaba la promoció, te paga en un número de pisos que prèviament, òbviament, te vaig expectar. Aixes són els tres tipus d'accions que l'Ajuntament, com bé va dir l'alcalde, pues, al final l'Ajuntament tindrà que fer de Generalitat Valenciana, perquè ja hem vist que la Generalitat Valenciana, a 100 Gandia, en el pla de vivenda, no pita.
1: Diferents fórmules d'atendre un mateix problema, un greu problema que està patint tota Espanya, evidentment també en el cas de Gandia, l'accés a la vivenda, almenys en preus assequibles. Salvador Gregori, regidor d'habitatge de Gandia, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver atès la crida de Ràdio Gandia. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. Encara que ja estem a la tardor, de moment no tenim a la vista cap alteració meteorològica. Pau i calma i nova jornada de tranquil·litat atmosfèrica a la nostra comarca, que tornarà a gaudir de temperatures que arribaran fins als 27 graus de màxima i per la nit ja ens deixa dormir amb tan sols 19 graus. El cel continuarà sense núvols. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a les 7:20 amb el matinal de Carrer d'Anna Llopis i sempre actualitzats, si ho volen així, en la nostra web, en radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuem al calor de la ràdio, com no, al calor de l'acer. Adeu.